0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Sonora, la memòria oral del migjorn.
2: I de fer una conversa, farem una conversa i xerrarem un pot de tot. De tot el que vam xerrar l'altra vegada que ens vam veure i xerrar un pot de tot. Recordar el poble, recordar les memòries de quan éreu petits i el que fèieu i també el que interessa és que també recordeu de com us vau conèixer, si heu fet coses junts, coses de poble, saps? Els vincles que teniu uns amb els altres, vau fer feina junts, vau coincidir qualque coral, el que sigui, el que surti. La idea és conèixer coses del poble, coses de migjorn, com ens heu viscudes i aquests anys passen i els records queden i bé, nosaltres fem un programa que és de memòria oral, no? Que li deim, i també crec que és de memòria oral i d'història local, perquè al final vosaltres heu escrit una etapa, no? De la història i ara nosaltres estem fent aquest recull de diferents pobles, diferents persones que han participat a la vida del poble i de qualque manera també han construït el poble, no? Fent una cosa, fent una altra. Jo no me'n record ja que em vau explicar, tantes coses que ja no me'n record, però entre carnavals, entre festes, entre cantar, cosir i ballar i tantes coses, que ja no me'n record ja tantes coses que vau explicar. Idò, començarem una ronda per saber, per recordar qui som, que us presentau i jo així també me'n recordaré de les converses que van tenir i després ja anirem fent preguntes. Idò, començant per aquí.
3: Bueno, jo me dic Esperança Barbé. Vaig participar en aquest programa perquè resulta que m'agradaven molt totes les coses de la cultura, balls, cant, no perquè he tingut mala veu, però comèdies i participar en moltes coses d'aquestes. Van venir a veure si estava disposta a contar cosa i vaig intentar contar cosa. Record que vaig ratllar molt, però crec que vaig dir moltes coses perdudes. Però bueno, m'ho vaig passar molt bé. Ara no sé per on voleu que comenci de contar cosa.
2: Jo me'n record molt bé de la conversa i me'n record molt bé de ton pare. Me'n record molt bé de ton pare. I fa poc vam conèixer de casualitat en a Pilar Pons, que va aprendre molt de ton pare i després en podem xerrar. Què trobes?
3: Sí, molt bé. És una gran amiga meva.
2: Idò.
3: Perquè ratllant d'en Pilar Pons, qui viu a Villa Carlos, es va?
2: Sí.
3: És castell?
2: Sí, sí. I mos va xerrar a ton pare i tot el que li va mostrar.
3: Sí.
2: Idò, i per aquí, qui tenim? Te presentes? Presenta't. Si pots, presenta't.
4: Bueno, jo soc en Mariano Pons Mascaró. He viscut molt poc en el poble, sempre havia estat pel camp i no puc dir gaire cosa jo del poble.
2: I devies anar a vendre coses o no?
4: No venia res, ni podia comprar.
2: Què fes? Que sabes?
4: No.
2: Que vivies? On vivies del camp?
4: Mira, vaig començar a viure a Sant Jordi, de Mercadal. De Sant Jordi vaig venir a Sant Agustí Vell. A migjorn. De Sant Agustí Vell vaig anar a Sant Caragol. De Sant Caragol vaig anar a Pinigaus. I de Pinigaus a Espí. I llavors em vaig casar.
2: I allà va acabar tot.
4: I no, va acabar.
2: I què vas fer quan te vas casar?
4: I, bueno, vaig tenir dos al·lots en dos anys. I no me va anar massa bé, però bueno, gràcies a Déu tot ho he pogut.
2: I en el poble, però ara hi ets en el poble?
4: Ara hi som, però molt poc.
2: I també és pel camp?
4: Sempre som pel camp. Si me perd, que me venguin a cercar pel camp.
2: Quants anys tens?
4: En tinc que fer 82.
2: Bueno, encara te queda corda.
4: I tant.
2: A migjorn, viviu molt d'anys.
4: I tant, bueno, dependeix.
2: I per aquí què tenim més, a veure?
4: Ah, tenim na Joana.
5: Jo som Joana Florit, moll. Perquè de Florida n'hi ha molts. I no puc dir contar gaire coses jo, perquè en Esperança van anar a escola juntes, això sí, però jo ni cantar ni ballar ni res de sol.
2: Però sempre has viscut en Espanya.
5: Jo sempre he estat el millor. I després em vaig estar sempre a la mateixa casa, vis que em vaig casar, i tota la vida he fet dues cases només. I vida normal.
2: Vida de poble.
5: Vida de poble, tranquil·la. He fet més coses en les verdes que no quan era jove. Llavors no anàvem ni de viatge ni fèiem res més que...
2: Com el definiries, el caràcter migjorner?
5: Ai, bueno, tranquils i no ho sé, sembla que som gent bastant normals, no ho sé, agradable a tothom, i com que ens coneixem tots, com aquell que diu.
2: I alegres, no?
5: Sí, això sí.
2: Sou gent alegre.
5: Ens agraden les festes també, això, però...
2: Bueno, ja en xerrarem més, ja en xerrarem més.
5: Va, si no, Juanita.
2: Vinga, Juanita.
6: Vinga, Juanita, com hi ha la treball?
2: I què m'expliques?
6: No sé, què li tinc que explicar.
2: Que has fet molt de pa, tu, o no? Ah? Has fet molt de pa?
6: Pa, bueno, jo no, som-ho.
2: Som-ho?
6: Jo pa no.
2: Tu l'has venut, l'has venut.
6: Estem al forn i fem bastantes coses, sí que són. Pastissers, plens, que ja pots dir altra vegada. I bueno, i cuí, em pelen granes, també, molt. Bé, en fem quants anys, sí. Però jo pa no. Mm-hmm. Els fills, o sí, també. Mm-hmm. Que tenia els fills que li ajudaven, però...
2: Atracat el micro, Juanita.
6: Ai, tant que em van tornar grosses, perquè érem... I vam anar aquí petites totes, però bueno. Mm-hmm. Van anar creixent i van ajudar també.
2: A un poble hi ha una cosa que deu ser quasi que hi has d'anar cada dia. Dic, que devies veure tothom del poble cada dia?
6: Bueno, tothom també hi havia dos forts i ho partien també, ja. Bueno, això no. Però bueno, bastant, gràcies a Déu, m'ho vam bastant bé, sí. Però hi havia dos i clar, aquesta gent, el poble és massa gran, i anàvem per tot.
2: I, Joana, que anaves a comprar en el forn de na Juanita?
5: No, cada dia mos vam, perquè havíem d'anar a comprar pa, els cops, sí.
2: Què és el que més t'agradava del forn?
5: I encara surten les banyes de xocolata. Em vas encara de dreu, les banyes de xocolata que feien.
2: Quin olor feia el forn?
5: Ai, l'encimada fa molta olorada, quan els divendres que fas les encimades... Quan les treuen de fort, fan una olorat especial, allò, eh? I tot, els pastissers també, i era... Sí. Llavors que eres... ho feien bo, no sé, em sembla que ho feien més de casa, que no escatimaven res en aquell temps. Ja ho fan retre tot i no és igual, no, de bo.
2: I acabarem la ronda antes de seguir sense conversa. Per allà baix, quasi a l'altra punta, no diria que és a Mercadal, perquè estàvem a Renyaram, però ja quasi és a l'altra punta de...
4: No, som de Mercadal.
2: Tu és de Mercadal. Tu és de Mercadal, però ara ja no, eh?
4: Bueno, no n'he renegat. No n'he renegat ni de Mercadal ni del Migjorn.
2: Bueno, ara ets el Migjorn.
0: És
2: el que et jubilàs del Migjorn.
0: Saps que devia ser de Ferreries, ell?
4: No, jo som nat a Mercadal.
2: A Sant Jordi, diu. Qui tenim per allà baix?
7: Digues, pam.
2: A veure, presenta't.
7: Joan Pau Brescaró.
2: A què te dedicaves de jove?
7: De jove, en el camp. De casat vaig a ser missatge 4 o 5 anys i llavors vaig manar un compressor també un parell d'anys o tres i llavors manobre.
2: Manobre en el poble?
7: Sí, bueno, vaig estar en el poble. Vaig fer de manobre en el poble, però antes havia fet feina 16 anys a Fornells.
2: A Fornells, nada menys.
7: I satisfet que estava, eh?
2: Duar a la mà.
7: Bueno, jo de la mà no en sóc gaire bo. Però me tenia bon tracte i estava bé.
2: I què fèieu a Fornells?
7: Què fèiem? Sí. Obres, cases i... era qüestió de construcció, ja no fa res més.
2: I quan vas deixar el camp per anar a fer aquesta obra, com tu, hi havia molta altra gent que se n'anava del camp cap a l'obra perquè guanyava més?
7: Sí, el camp es va deixar i tothom es va tirar a la manobra. Va ser així, eh?
2: I com ho feies per anar i venir de migjorn?
7: Amb un cotxe, el mestre posava el cotxe.
2: Anau tots junts?
7: Sí, però n'hi havia dos o tres de migjorn i anàvem i veníem cada dia.
2: I tu has vist créixer el poble també, no? Perquè aquí també s'ha construït el poble, l'has construït tu, no? D'alguna manera també has participat.
7: L'he vist créixer també en el poble.
2: Com era el poble quan tu eres petit?
7: Com era? Sí. Era més petit que ara. Llavors hi ha anat creixent i s'han fet carrers nous, s'han fet pisos nous i s'ha fet cosa, com a venir d'aquí de Vicodell, que diuen que això no hi havia res, això ho he llogat tot.
2: I que us enduíeu pa de na Juanita quan anàveu a Fornells o el compràveu a Mercadal?
7: En de pas.
2: Que us enduíeu pa de na Juanita quan
7: sí,
2: anàveu a Fornells?
7: Sí. Que us enduíem el menjar.
2: No compràveu res a Mercadal, eh?
7: No.
2: Déu mos guarda.
7: No mos duràvem. Sí, mos duràvem, sí, perquè bé, hi havia dos de Mercadal que feien feina.
2: Ah, te recuíeu.
7: Sí. Sí.
2: I recordes la relació amb la gent de Mercadal? Com era? Era el mateix municipi en aquella època. Com era la relació amb la gent de Mercadal?
7: De Mercadal no en són gaire pas, perquè passaven cada dia, però...
2: De llarg? No. Passàveu de llarg?
7: Sí. Mosturàvem, carregàvem dos que feien feina i era més.
2: I de què el coneixeu, en Joan, vosaltres? De què el coneixeu?
6: Sí, de quan vam estar mitjorn.
2: Posa't, atreca't el micro, Juanita. Atreca't-el. Sí, això és una cosa... No, ho entenc. No passa res.
6: Sí, quan vam venir, que eren jovenets, de llavors, i fa anys que sou per aquí totes les mareses. Fa molt d'aix que estàs a mitjorn.
7: De l'any 47.
6: Sí, me'n recordo, sa mare venia molt esforç que nostra.
2: Sa mare d'en Joan. Sí. Què recordes de sa mare, tu?
6: Recordo una dona
7: molt bona. Ai, que sí, que s'ha de recordar.
2: I tant, que se'n recordarà. Na Juanita té 90 anys, però té més memòria que tu i jo junts. O no?
6: Sa mare no era una bona dona, molt de sona, Maria, no, Maria. Sí, venia molt que nostra, sí. Sí, me'n recordo ben bé.
5: Jo coneixia més la dona aquell. La dona van fer feina juntes de bisuteria que havia fet...
7: Sí.
2: De bisuteria aquí a Mitjor, també?
5: Sí, hi havia com una fabriqueta, mos ho duen de Ciutadella, però hi érem unes quantes i feien feina. I ella...
2: Quin tipus de bisuteria fèieu aquí a Mitjor?
5: Pues de passaroles, de collants, de conilletes, de tot, coses d'aquestes, sí.
2: I us explicaven on se podia comprar això que fèieu
5: no.
2: Aquí?
5: No, com que aquells mos ho duen i s'ho enduen, nosaltres fem la feina i... Bé, s'ho devien... No ho venien aquí, vull dir que si tu deia, hi havia una fàbrica grossa
2: I ho venien a fora, ho devenien
5: sí,
2: a fora...
5: Sí. I nosaltres érem un ratxet i llavors, com que eren joves, ho passàvem molt bé allà. I ella hi era, vull dir que vam fer... Teníem bon rostre amb la Maria.
2: Què cantàveu quan fèieu feina?
5: També,
2: llavors... Quines cançons cantàveu? Cançons d'homes o de dones?
5: Havien ser de dones, llavors d'homes no... No, però no tenia idea de quines cançons.
2: Pensa-hi, pensa-hi. Perquè, Esperança, tu cançons no en cantes, però en saps unes quantes o no?
3: Bueno, sé algo, però cantar no en sé gens, perquè té mala veu. Però bueno, sí. Cantar m'agradava molt, mentre es tenia sa roba, sempre cantava.
2: Quina cantaves?
3: Ui, no m'ho demanis, però em sembla...
2: Ja t'ho he demanat.
3: Que era d'en Joan Manuel Serrat, que era aquí... No ho sé, que és molt coneguda, que tenien 15 anys, que es diu...
2: No. És polida, aquesta.
3: Ho és? Que es, no, que es diu el nom, però que tenien 15 anys.
2: I no ho conec gaire, però no. Sí que és molt coneguda.
3: Sí, m'agradava molt cantar-la, però ara ja no me'n recordo, ara fa molta estona ja que no la canto.
2: I ton pare cantava?
3: Mon pare cantava tot el que li semblava, però cantava sobretot fandango. Mon pare... Puc ratllar una mica d'ell?
2: Clar, faltaria.
3: Idò, mira.
2: Tothom el va conèixer en el Conquet, o no?
6: Sí.
2: Val, tinc pare, sort, idò. Personatge important.
3: Quan tenia, no sé, 12 anys o 13, havien pretjat de ballar fandango i unes festes de Sant Cristòfol, ell i una altra, una senyora, una jove, van sortir a ballar fandango. Van tenir tant d'èxit que d'aquesta manera va ser que va començar el fandango. Ell li agradava moltíssim, va ser el que va començar a ensenyar tot el grup, en aquell moment no hi havia grup, el va ensenyar ell, i després d'haver ensenyat des d'aquí, tota la música el posava en Xip Fumeta, li deien, que era mestre de... Xico, Francisco.
2: Sí. Xic Fumeta.
3: Sí, Fumeta, que no era llinatge. Això és una família que no sé per a quin sentit, tots els hi han dit els Fumetes.
2: Bueno, encara n'hi ha.
3: Idò, per això mateix. Però no sé de què els hi ve.
2: De fumar no, crec.
3: No, de fumar no, perquè era gent sèria i no fumava.
2: I... Bueno, jo en conec un de Fumeta encara, mira.
3: Sí. Idò, i ells dos, un sa música i els altres ball, van armar tot aquest fandango, que era els anys 40 o 30 i cosa. Devia ser, jo vaig néixer el 41 i quan vaig néixer ja m'ho vaig trobar tot en això. Ells tenien les al·lotes de quinsenyades, però hi va haver uns concurs.
2: Un concurs folclòric.
3: Ara sí, que es fa a Palma. I resulta que, clar, mitjorn és molt petit i mitjorn posar-se davant molt no pot ser, però mo no tenien ni cant ni música. Mon pare va ensenyar totes les al·lotes de mo, un grup d'al·lotes de mo. I amb les al·lotes de mo i el grup i els músics del mitjorn van anar en aquest concurs a Palma de Mallorca que van guanyar el primer premi. Això era l'any de ves 45, 46, no era més. Van guanyar el primer premi. I després el primer premi era anar a Bilbao. I en aquell temps de la vida que ningú es movia de casa seva, ells van tenir la sort d'anar a Bilbao.
2: A ballar fandango.
3: Les al·lotes de mo i els músics del mitjorn, que eres mon pare, que anava davant. I a Bilbao, quan hi havia de tot Espanya, en aquell moment, van tenir el tercer premi. Bueno, per seguir no allargaró de més, aló tampoc no en tenien, i anys, bastants anys després, se van decidir que per Sant Isidre fer sortir un grup de fandango que en aquell moment no en tenien, que les al·lotes fossin filles de pagesos, això és al·loa, estem dient, no és del mitjorn, i els al·lots fills de senyors. I mon pare va ensenyar tot aquest grup d'al·lo que es deia de Sant Isidre, van ballar. De som a ver l'amistat que tenc en la Pilar, perquè després jo, en aquell moment de la vida, ja ballava fa estona i vaig anar amb mon pare a l'O a ensenyar-los també a ballar. Vull dir que tot ha sortit del mitjorn, menys Ciutadella. Ens ha dit que Ciutadella tenien un bolero que era ben seu, que nosaltres un moment de la vida els hi van robar, perquè nosaltres l'any 56, 57 per aquí damunt, va ser quan va començar a haver-hi turisme i hotel de turisme, un hotel al Caufà, el primer, i ho tenia muntat d'una manera que al matí els hi donaven un pícnic, es diu, tots els que volien es puntaven per l'excursió, feien una excursió, anaven fins a Ciutadella i els que vespre tornaven i es tornaven al migjorn i el grup del migjorn, tinguent en compte que en aquell moment ja hi havia tres o quatre pobles més grossos que teníem en grup, es tornaven al migjorn i nosaltres ballàvem fandango. Jo tenc que dir que tu vas veure un retrat, tu que nostre.
2: Sí.
3: Es va? Sí, sí. Amb el vestit de Correo del Rei?
2: Sí, sí.
3: Idò. Jo he viscut tot això. Quan vaig néixer m'ho vaig trobar i quan vaig tenir 5 anys vaig anar a ballar a Ferreries la primera vegada. En 5 anys. Vaig anar a fer l'estreno a Ferreries. I de 5 anys cap aquí, ara és perquè ja no puc, però sempre he ballat.
2: Molt
3: és
2: bé.
3: Així.
2: És una història molt polida.
3: Mon pare era una persona que li interessava molt, hem de dir, la cultura, sense ser una persona culta, sabia llegir i escriure, això sí, però li agradava tot, molt. I cançons, i històries d'aquestes, i bueno, i el fandango l'han hagut de conèixer per força, perquè, a part de Ciutadella, nosaltres, hem de dir, que en aquest moment també vam enviar una persona del migjorn a Ciutadella a que prengués el bolero seu. Perquè nosaltres...
2: Una espia, era una espia.
3: Bueno, no, sabíem per què era. Perquè, en vez de ser un dia, va arribar a ser 2 dies i nosaltres quedàvem curts de balls. No tenien gaire cosa. I vam anar cercant. Després vam tenir una filla dels senyors de Vini Cotrellet, el lloc que està de vora Sossí, que estudiava a Palma, magisteri. L'hivern se dedicava a aprendre balls mallorquins i l'estiu, com que venien a passar el loquí a Vini Cotrellet, me'ls ensenyaven altres.
2: Feu intercanvi.
3: Sí, ella venia a posta per ensenyar-nos i nosaltres així anàvem afegint balls perquè no fos sempre ballar el mateix.
2: Exacte.
3: Perquè 2 dies cada setmana representava saber moltes coses.
2: I la resta, com heu viscut el ball popular? L'heu viscut, heu ballat, heu après qualque ball?
6: Jo ballava, sí. Amb Sant Cristòfol ballàvem quan eren joves, però molt, tampoc no. Perquè...
2: Però participàveu a la plaça? Sortíeu a ballar?
6: Sí, sí, sí, a la plaça d'Esperi, volíem fer ball, i però ballar...
2: I en Joan i Mariano ballàveu o no?
4: No, no.
2: Déu mos guard, ballar.
4: No, no, no.
2: Tu fas el gin a la barra.
4: Bueno, sóc algun, sí, eh?
2: Bueno, ja t'he dit, ja. Però t'interessava veure-ho, o no?
4: Home, jo el que ha dit n'Esperança m'encanta. Uh-huh. Perquè jo me ben recordo quan son pare, ella, en Jaume germà, el volia anar a casa seva, ell i sa germana. I en Jaume germà no hi volia anar perquè sempre li deia anar a sa nostra. Perquè en Jaume germà era roig. I ell sempre de has de ser nostre, i en Jaume, el germà, no hi vull anar, perquè son pare fa viatges de migjorn, aló, s'endua blat a moldre aló. I nosaltres anàvem a cercar la farina.
2: Uh-huh.
4: Que no és així, Esperança?
3: Sí, sí. Hi ha molta cosa, podríem estar fins al vespre.
2: Bueno, tampoc no ho hem d'allargar eternament.
3: No, no, jo no ho vull allargar, no, però vull dir que tindrem prou programa.
2: Sí, no, passeu pena, això va gravant. Idò, així vas conèixer el germà seu i és un pare també, en Esconquet.
4: Mare Déu, si l'he conegut.
2: Te'n recordes de qualque conversa que hagis tingut amb Esconquet?
4: No, no, no.
2: De què el coneixies? Del poble?
4: D'això, que es duia amb un sac de blat i son pare tenia un carro i un macho i dues blat a moldre l'o. No sé si és que aquí no tenia un molí o allà era més bo o no ho sé, perquè jo no t'ho puc dir perquè devia tenir 9 o 10 anys.
2: I aprofitava el viatge a l'o per anar a ensenyar a ballar fandango, ja que anava a moldre l'o.
4: Ai, no ho sé.
2: Bé, un poc devia aprofitar els viatges, no, en aquella època?
3: Partia a les 8 del matí i arribaves fosquet aquí.
4: Sí,
3: ja
4: sí.
3: Vaig anar moltes vegades amb ell.
2: I feia tot el dia l'o?
3: I te diré una... Ai, perdona, que ara
2: no,
3: te vas
2: davant. No, digues.
3: Te diré una cosa. El macho que diu en Mariano, sempre li agradava anar a l'esquerra. Mon pare es dormia...
2: Que era anglès.
3: Mon pare es dormia i el macho se n'anava a l'esquerra. I mira, hi va viure fins, no sé, fins a 70 i pico. Vull dir, no van tenir res de nou, vas anar a l'esquerra. Això vol dir els cotxes, clar, no hi havia que es passejaven per la carretera. No hi havia cap cotxe.
2: El devien esquivar, de qualque manera.
3: És que no n'hi havia.
2: I així, Juanita, dius que sí, que ballaves, eh?
6: Sí, bueno, jo el trobava, era jo, quan era jove, perquè ara tampoc no té de ballera.
2: Atraca't el micro, atraca't el micro un poquet.
6: Que boca, també. Ja.
2: Com si fos una carxofa.
6: Jo tinc que remenar-te amb canxar. I doncs sí, sí, ballàvem, eren joves, ballàvem, som era molt ballador, jo no era tant, però bueno, també ballava. Les festes i els darrers dies, també, jo el feia un ball. Però no em fa massa més d'allò. Altrament, no... La plaça d'esperi, i els darrers dies solíem fer... A vegades se'n feien d'una cotxeria, en el carrer de l'Esperança. Sí. Una cotxeria faríem ball, a vegades n'hi havia dos, de balls d'aquests, i a vegades no n'hi havia més que un. So. Sí, sí.
2: I els músics, us en recordeu dels músics?
6: Els músics eren...
2: Qui eren els músics quan ballàveu?
6: En Perico del Bar, en Pau Descans, hi era un... I no sé si n'hi havia més, ja no me'n recordo, els altres eren molt poc, perquè...
4: Ell hi havia a Menorca, m'imagino.
6: Sí, a Menorca també, també sí, però...
4: A Xuribell.
6: Sí, també per ball, sí. Per ball a Menorca també era bona... També fa anys que era mort, també.
4: No ho sé, sí. Jo, de què ho tenc present?
3: I hi havia en Perico del Bar, també.
6: Perico, de, jo ho dic, en Perico del Bar, vale. Sí, sí.
5: I... Mon pare també ho era, músic.
6: Però per, sí, i per ball, no, no, no, no, no, sí.
5: De jove es veu que sí, que també, perquè feien ball així i també solia sonar.
6: Sí, sí.
5: Però jo, no li, jo ja no l'hi vaig veure no sonar.
2: I Joan, no m'ha quedat clar si tu eres ballador o eres de, del costat de que miraven.
7: No.
2: No.
7: No. No ho he
2: però hi anaves a veure-ho quan
7: sí,
2: hi havia coses?
7: Sí, anaves a veure-ho. Per Sant Cristòfol. També m'han agradat els cavalls, m'han agradat i m'agrada, no? O que no, no hi puc anar, ja, en el dia, veureu.
2: Bueno, per la tele, per la tele, si no. Tu mires per la tele, o...
7: Per la tele.
2: I la música, entrant en el tema de la música, és un poble mitjorn, és un poble molt musical, també.
6: Sí, sí, sí, hi ha una gran... Sona, sí.
5: Ho ha estat ara, sempre, sí. Això, sí. Sí.
2: Heu participat en coses de música?
6: De música? No, jo no. Anava a anar molt d'anys i cantant el cor parroquial. Però cantar, això sí. Però música no sé, no ho de ballar tampoc, no. I música tampoc. No.
2: Bueno,
6: m'agradava la música, però no he tocat cap instrument mai, només és cantar que anava.
3: Fa molt bo per cantar i ella cantava amb les dues germanes filles dels metge Camps.
6: Ah,
3: ella
6: sí.
3: Ja ha cantat.
6: La senyora Lola va fer que la senyora Paca cantava molt, era una gran mestressa. L'altra també ho era, però ja no era igual que la senyora Lola, perquè no tocava harmònio i deia que ella sí, feien jocs. Feien jocs, la senyora Lola feia molt de jocs i comèdies. Sí. També participava a vegades. Això, sí, sí, sí. Però cantava en escola i vaig anar molt d'anys, sí.
2: I en aquestes comèdies que se representaven, heu participat?
6: No, amb Esperança, no era gran mestre per les comèdies.
3: Sí, jo moltes. Totes les que m'han brindat no n'he perdut de cap. Totes he dit que sí, ara ja dic que no. Sí. Però sí.
6: Sí, però t'agradava molt.
3: Ah, moltíssim, no? Moltíssim.
5: Aquest hivern va ser una poesia.
3: Aquest hivern encara les al·lotes van trobar que havia de fer una poesia i bon, i la vaig fer. Perquè ja té molt d'anys, després ja no me surt la paraula tant falaguera com me sortia qualque temps.
5: Però...
3: I però bueno, ells volien per força que ho fes i ho vaig fer. Però sí, ja vaig contar que teníem la mestra Tauler. I tu, en pas que em vas fer, en la mestra Tauler.
5: Jo em vaig fer de comèdia també.
3: Perquè jo tinc una foto que tu hi ets. Vull dir que sí, amb aquella mestra em van fer moltes.
5: Però jo no he seguit com tu.
3: Però tota la vida hi ha hagut gent que n'ha mostrat. El que ara en la mort d'en Pere Antoni hem de dir que hem perdut molta cosa. Perquè ja no hi ha ningú que es posi davant i és més mal de fer. Ara les al·lotes de la coral solen tenir més ganetes.
5: La coral torna a partir ara.
3: Que coses, sí. Però a la gent li agrada molt tot això.
2: I vosaltres, que segurament per l'època heu cuinat molt... al cuinat.
5: Això sí.
2: Ara cuina tothom, antes sí. Cuinaven més les dones. I vosaltres anàveu a caçar molt o no? Els homes?
4: Bueno, quan podíem els diumenges.
2: Tu dius quan podíem, però fes de tot. Eh?
4: Bueno. Fem de tot, no.
2: I que veníeu tors en el poble o no? Que en veníeu de tors? Caçar tors?
7: M'ha agradat molt anar a de banda n'he venut pocs.
2: Has venut pocs?
7: M'agrada venir molts també.
5: Però encara hi va a caçar, que no hi anava encara.
7: Sí, sí.
5: No.
4: Encara hi va, cada any.
5: Encara hi va.
2: I tu que n'has venut de tors o no, Mariano?
4: Qualcun.
2: Qualcun.
4: No gaire, no però gaire. Com que llavors no hi havia un punyetero duro...
2: Venies el que podies.
4: I venies tot el que podies.
2: No, era, no, no passa res, vull dir, una cosa que es podia fer.
4: No, i ells ho saben més bé que jo.
2: I a qui anava? Que li compràveu? De tors o no?
6: No. Jo hi anava de molt pelota i anava amb un mare amb el descansi.
4: Nosaltres ens duem en Xoc de Sestany, on en Joan Camps.
2: Ah. I allà en el taulell hi havia...
4: Allà on podien, no sé on.
2: Bé, cada poble tenia els seus subministres, eh? I vosaltres compràveu una de tors?
5: No, perquè anaven a caçar normalment i van per a casa d'aquest i no...
2: Tothom
5: no.
2: Caçava el seu.
5: Llavors menjàvem, però de vendre no en veníem. Perquè ells eren que nostres eren sabaters i vull dir que els dematins d'aquest de bona hora sí que hi anaven, però per vendre no. Però bueno, menjàvem de tort.
2: Bueno, era un menjar que la gent tenia el seu coll i podia... Sí, bueno, hi havia menjar a l'època dels tors.
3: Sí. La Joana no ho diu, però fa molt bo per fer tors. Els fa molt bons. Jo tinc un fill que hi ha vegades que voldria ser fill de la Joana, basta menjar els tors.
5: En Lluís no pot veure. I els callos...
2: A veure, expliques la recepta. Expliques la recepta. Bueno.
5: Convidaré a sopar un dia.
2: Han vingut perquè expliquis coses, no m'explicaràs la recepta. Tens qualsevol ingredient màgic o ingredient...
5: No. Sou molt bons de fer i res de màgica. Només és que el fill va voler provar un dia de faldós i no, en Lluís li va dir que no li havien sortit igual, i jo hi era de vora, però no li van sortir igual. I això, llavors va, tenc que dir que m'agrada cuinar, no em fa res fer hores dins la cuina, però altrament no és que faci res especial tampoc, bueno, no sé.
2: De qui has après a cuinar?
5: Mira, quan me vaig casar, això m'ho va trobar que no havia menjat tan malament mai. No sabia fer... Bueno, sabia fer... Perquè a ell li agradava l'ou, allò cru. Això no m'agradava. Però jo no havia cuinat mai. Era l'únic que no havia fet. Bueno, vull dir que ho vaig aprendre fent. Però com que m'agrada...
6: Si t'hi escurs, ja està.
5: Veig que aquí ve gent, tothom queda satisfet, i ja està. I no em fa res, perquè n'hi ha qui fan, tenen besa, de fer menjar. I jo no.
2: I hi ha qualque plat de sàvia o de ta mare que te'n recordis, que cuinés i que t'agradava molt?
5: Ma mare fa bo, però ella va fer indiferent. Ella, la panadera, la fa de bona, i es brou. No hi ha ningú que faci es brou com ella. O que l'hagi fet, perquè totes... Nosaltres també de... mai sortides, però com que fem ara. Però llavors no fem...
7: Llavors sabien...
5: No, però és que no fem molt de som menjars moderns, de que no, eren aquestes coses. Les enciamades també les fem molt bones, però hi començàvem a dijous.

0: Ara?
1: 89.
0: 89. Una Juanita, 90. Acabas de fer. Na Joana...
2: 81.
0: 81. 84, n'Esperança. I Mariano, tu has dit 81.
3: Un.
0: També.
3: Tinc que fer 82. Ara.
0: Bueno, més o menys. Us coneixeu, de tota sa vida. Us coneixeu de tota sa vida.
3: Jo, fill, es passà en el centenari.
0: Quin truc ho tens?
3: No ho sé, però duc aquesta idea. Com me sortirà? No ho sé.
0: Ja.
3: Aquell va viure fins a 114, jo faig comptes arribant a 115.
0: Qui és aquell?
3: En Pere Ridabets.
0: El coneixies, tu?
3: Hombre, me va fer la mar de vegades les sabates, perquè era un bon sabater.
0: I a part de fer-te les sabates, que xerraves amb en Pere?
3: No, no podien xerrar, perquè jo era un adultet i quina conversa podien dur ell i jo? Cap.
0: I tu tens hort, teu?
3: Sí, però por de sunya. Bueno.
0: Bueno, en Pere tenia hort fins al 109, crec que va tenir sort.
3: No ho sé.
0: Troc que sí, que fins als 109 anys anava sort cada dia.
3: Pot ser.
0: Sí, sí. I el tenia cuidat.
4: I en bicicleta.
0: I en bicicleta.
3: Pot ser.
0: No. T'han d'agafar exemple o no?
2: Tenint la fama és millor, no?
0: Com és que trobau que teniu aquesta fama? O és que us canvieu la data de...
2: No, la data és la que toca, prou.
5: Som tranquils.
2: Vida sana que duim,
5: sí,
2: eh?
5: Sí, som tranquils.
0: La vida tranquil·la, eh? Esperança.
5: Clar, som tranquils, és millor.
0: I la cultura tabada també, eh? Disfrutar del poble, de l'intercanvi...
5: Jo no vaig mirar prima, dir que em faltava poca de cultura, quan t'ho vaig escoltar i me vaig passar. Però bona herba.
0: La cultura ha canviat molt, eh, però... I que en teniu molta de cultura. La cultura és molt més que, segons... A vegades ens pensem que la cultura és una cosa, però la cultura és estar aquí xerrant entre nosaltres i compartir coses, eh?
5: Clar.
0: Això és cultura. Això ja ho és. I ton pare tenia molta més cultura que molt d'altres.
5: Sí.
0: No, tampoc no hem de fer... Eh? Una cosa és cultura, una altra cosa és educació, és diferent, és una altra cosa.
5: Mira quant han ratllat elles del ball, el ball del blanc i negre, on em recordau, es va... Sí.
2: I tant.
5: Mon pare sabia la cançó del ball del blanc i negre. Era l'únic del poble quan el cap d'any ja l'han tornat a començar a fer. En Pere Antoni me'l va venir a gravar jo, la cançó. I en Joan Ridabés, no, en Joan Huguet, va compondre un poc la música, perquè sabia la cançó del ball del blanc i negre. Jo amb la germana teva, me'n record meu, i anaven la meva.
2: I la germana meva,
5: i d'un vestit blanc s'hi posaven coses negres, eh?
0: Sí. Com fa la cançó aquesta?
5: No m'he de fer cantar. Ningú m'ho sent ara. Ara ningú m'ho sent. Mira, és així. El ball del blanc i negre se va començar. Veniu i jovenetes, veniu en el nostre ball, que es diu del blanc i negre i és el seu detall. És cosa molt hermosa i el mateix teix formal. Veniu-hi, que s'acaba el teix de carnaval. La sala és plena de disfressats. Jo no sé si puc.
0: No, tranquil·la.
2: Bueno, ja has fet un tros.
6: Sí.
0: Molt polida, molt polida. La sabíeu?
2: No.
7: No,
2: bueno,
7: jo no.
2: Ara quan la sentia...
7: No,
2: però
7: jo no.
2: És que és raro.
7: No, la sé.
5: En Pedro de Suracán ara la sap, perquè quan ja me la van gravar, en Pedro la va prendre.
7: No, jo no.
5: I quan fan es balles blanc i negre sempre la canta.
2: El ball encara cada any el fan. Fa anys d'això. Jo me'n recordo que hi van ara ja municipals.
5: Ah, sí.
2: Allà fan en el ball de...
5: Allà jo és quan anaven la germana teva i la meva.
2: Jo no hi podia entrar.
5: I es posaven el vestit blanc i se posaven coses negres per poder entrar. Sí.
2: Jo me'n recordo una vegada un vestit d'estiu blanc, se hi va posar unes cintes negres No, ja era blanc i negre, perquè no podien... combinàvem coses, però... Sí.

0: Ah.
1: I com és que no hi podies entrar?
0: Perquè jo era més petita, no podia anar encara en el ball, elles eren més joves, i però ganes d'anar a veure-ho, però no hi podíem entrar.
1: Qui anaves tu, Joan, en el ball aquest? De blanc i negre, hi anaves en el ball?
2: No.
1: No. Mariano?
3: No, estimat.
1: No, eh?
2: No serien temps.
3: No ho era ballador, jo, eh? I que ballaves qui li agradava i per avall.
1: Tu eres més d'anar al futbol.
3: Tampoc. No sé si la pilota és redona. No, no.
1: I tu, Joan, futbol?
2: Futbol m'agrada.
1: Futbol
3: Xerra
1: t'agrada?
3: vell de futbol. A vegades me telefona i me diu: hi ha futbol? Ah, molt bé, però...
1: Que te'n recordes del primer camp del migjorn o no?
2: Si me'n record,
1: Sí.
2: i prou bé.
1: Com era?
2: D'on hi havia de camp.
1: Hi havia porteries o
2: A
1: no?
2: migjorn feien futbol el dia de Sant Cristòfol. I llavors, no sé quin any, van fer el camp. I vaig ser un dels primers, o el primer que vaig anar a fer feina en el camp. I va vindre la Júlia, eh? I vam anar junts.
4: I un any, jo me'n recordo, però són molts anys, això, que vam fer una tanca de Sbirí Cotrell, allà
2: Sí.
4: baix. Sí. No hi havia camp
2: No, no n'hi havia, i llavors feien
4: Sí.
2: allà on podien.
4: Me'n recordo, jo,
3: En el
4: però...
3: palà d'en Xiquet, quedem, i llavors el va comprar en Cascalí de Sant Cabàs, en Perico,
2: Prigo.
3: i llavors en Blas també va jugar en el camp, bueno, en el palà de Sant Ponç, per allà baix. I jo d'això me'n
2: Va, i en
3: recordo, però...
2: Blas també va jugar a Prat del Rei, allà. Jo també me'n record quan jugava.
0: Sí, també.
3: Però no n'hi havia de camp.
0: No. Era terra.
3: Rebles, has de dir.
0: Sí.
3: No n'hi havia... No, que no jugador, llavors.
1: Feia mal caure.
3: Oh.
1: I quines sabates duen?
3: Ai, no ho sé.
1: Futbolistes d'aquella època, quines
2: Si és
1: sabates
2: que
1: duen?
2: porient.
0: Sabates jo no me'n
3: La
0: record,
3: Joana
0: però
3: Tabal pot dir.
0: les camises eren fetes de roba i posaven un nombre i... Però les sabates no me'n record, però les camises, sí. Les camises verdes, els calçots blancs, si no havia qui ho fogués net en allò. Perquè era terra, terra, I la dutxa era un poal d'aigua, que hi havia piques d'aquelles, allò, com hi havia un pou. I no hi havia dutxes ni hi havia res.
1: Que n'has fet net, de camisetes i calçons del migjorn, o no, tu?
0: Bueno, sí, perquè ell jugava...
1: Ell qui és?
0: Bueno, me'n vaig, som-ho.
1: Som-ho teu.
0: Però llavors era jove, no, no, era antes de casa mosa, perquè llavors... Bon, en Cansalot encara té retratos, però feien un partit llavors, però ja hi havia el camp, per Cap d'Any o no sé quan feien un partit de fadrins i casats.
5: Sí, me'n recordo.
1: Ah.
0: Però bueno, això ja va.
1: Fadrins i casats del poble.
0: Això mateix.
1: Això ja no es fa, eh? Això
0: No,
1: ja ha passat.
0: això està passat ja.
1: Ha passat.
0: N'hi ha moltes de coses d'aquestes que no. I això també.
1: I com ho fas, net?
0: A mà, no hi havia lavadora, no. Fregant, fregant, perquè sabó de pastilla d'aquella.
1: I li deies, fa-te-la net tu, la camiseta.
0: No, però jo també m'agradava anar a veure-ho, però...
1: Exacte, això anava a demanar. Qui anava en el futbol? A
0: Jo
1: veure-ho?
0: sí.
1: Esperança, qui anava?
5: Jo no hi he anat mai.
0: Però en Lluís també
5: En
0: jugava.
5: Lluís també jugava, i en Lluís Salot també.
0: En Lluís, mai sí, ja.
5: Són
0: Vas
5: pare,
0: també, he
5: tots
0: jugat.
5: dos.
1: Bueno, era l'esdeveniment del cap de setmana, no? Anar al futbol un poc,
0: Sí, clar.
1: a no ser que hi hagués fandango.
0: I llavors per Sant Cristòfol,
1: Si hi
0: miren,
1: havia
0: feien i
1: fandango,
0: tot
1: no
0: de
1: feia...
0: futbol, i
1: No.
0: ara no fan res d'això per Sant Cristòfol.
2: No.
0: I llavors, i des que vespre hi havia el partit de
1: Sí.
0: futbol.
1: Bueno, regidors que apuntin. Partit
0: Bé, no hi aniria ningú ara, de la manera que va tot. Venen a dinar a les 7 del vespre o més. Perquè no hi ha temps d'anar a fer
1: De va,
0: partits.
1: serviria per posar freno el partit de futbol.
0: No sé, on aniria aquest tros?
1: I tornant a la vida de poble, en Sivern, que es deia el camp era més curt i ho recuíeu més a casa i això, com ho vivíeu a Siverns, a casa? Dues foc, contàveu coses, perquè tele i ràdio, poca. A Joan, com ho vivíeu en això?
0: Més hi havia ràdios encara.
2: Dues foc, o a vegades fem cosa.
1: Fèieu?
2: Fèiem cosa, corda,
1: corda,
2: o traves, o llatre. Es feia, llavors. Era bo que es feia. I en l'estiu la gent es coneixia més que ara, perquè va fer en robos ni els carrers, la gent
4: posava la fresca i ara hi ha
2: qualcú
4: no gaire la fresca.
1: Com és que agradava tant sortir a seure la fresca?
0: Era molt agradable allò, seure la fresca. Jo sortia a brodar.
4: S'ha perdut un poc.
1: I ara? Com és que no ho fas?
0: Ai, no sortiria ara a seure la fresca. És que a la nostra un can hi ha qui seuen, eh?
1: Bueno, i quin mal té?
0: No, però és que no...
1: No te surt?
0: No m'hi trobaria bé, trob. Tinc més bé que nostra. Però llavors m'agradava seure la fresca. És que vespre...
2: Llavors, sí, i ara, com que hi ha la teva i fan coses i...
1: I t'has tirat cap endins de casa. Tot cap endins. S'aire condicionat, eh? El ventilador...
4: Has que abratar la cosa.
2: Sí, llavors no hi era, no so.
4: Si tenien calor, ventall o...
0: Enmig de les portes, ben obert davant i darrere, i ara que sàvia, que bon.
4: I ara, mira, tothom té...
0: Tothom venia allà.
4: Sí, sí, abratat molt, molt.
1: I de... Hi ha qualque vegada que hagueu coincidit, vosaltres, que esteu aquí a la taula, a una festa, o cantant, recordeu que hagueu passat... Bueno, vosaltres sou cunyades, evidentment, heu tingut molt de moments, supos, no? Dinerots i...
0: Ella, quan venia a casa, havia la fa encantar, però es feia pregar molt, no volia cantar mai.
1: Heu sentit en aquestes trobades que hi hagi hagut glosa? Que heu tingut o cançons antigues que qualcú sapigués?
4: Mon pare m'agradava molt glosar. Però no és que glosar, perquè te pot anar bé, però tenc unes quantes fulles que són gloses, traces d'ell.
1: Que els vas escriure tu?
4: Jo els va escriure... La filla petita, un dia li va dir a l'avi perquè no me fa una glosa. I ho ves d'un boli, perquè no hi va, i te'n faré una de glosa. I va fer la mort de ma mare, un poc descansi. Tinc un quadro. I llavors, una temporada que va estar molt malament, en Rosa igual va fer el boli, va fer la mort d'ell ja, quan se despedeix i tot. I tinc el quadro, una a cada banda. Li agradava molt, però bueno, era... No era aficionada, no era... Fos glosador, sí, però...
1: De sentir-ho, no? Sí. De sentir-ho.
4: Sí, sí.
1: A mitjorn, on és que heu vist glosa, vosaltres, de joves? L'Esperança, te'n recordes? On t'has vist glosa? Joan?
0: Jo sí, perquè a Sol me li agradava i en Joan Huguet també. En Joan Huguet li agradava molt fer gloses i solien fer xinites d'aquestes, es trobaven i ja... Sí, bueno, amb ell, amb en Joan, en Joan que volia ser mestre, i ell li deia, no saps res, tu sóc jo, però això, bueno, feien bromes, però en glosa, sí. Han fet molts anys que feien això.
5: Glosat en devien fer qualque moment, però...
0: Sí, sempre n'hi havia.
1: I dia glosadors a mitjorn. Hi havia de glosadors?
0: Encara n'hi ha.
1: Bueno, ara n'hi ha molts.
0: Ara bé, sí.
4: Era glosador, son pare del capellà de mitjorn, és que com Pepe, glosador. I son pare d'una paca triai, no sé si... També és que com Toni també glosava, de jove, això, abans. Però és que com Pepe va glosar molt d'anys, era glosador.
1: I on se n'anava a glosar? Se n'anava a altres pobles a glosar?
4: Estava a Ciutadella, I no, aquí, venia a vegades aquí també, però poques vegades, però era glosador de bé, diguéssim. Ara és que el contorno ja no era tant, però bueno, també m'agradava.
1: Mariano, tu al camp n'has sentit de cançons o de gloses?
3: Jo no he sentit res, estimat. Jo, com que sempre anava d'algú que m'ho manava mon pare i fer feina i per avall, tu, i brissaves d'anar a dinar a vegades.
1: Que dinaves, oli i aigua?
3: A vegades sí, i a vegades un plat de sopes de llet i un tros de formatge i unes coses en el col i tot repartir.
1: I te queixaves que tenies gana o no?
3: No, no, com que no hi havia res més, estimat. Sí. Això era així, llavors.
1: I quants de missatges éreu?
3: No n'hi havia de missatges per casa nostra.
1: No?
3: Érem 9 fills i que no, ens sobraven 7.
1: Bueno, així... així, si eren 9, no feia falta missatges, éreu tots de casa.
3: No, que ens sobraven 7.
1: Feu feina en grup, però, o no?
3: No.
1: O cada un anava no, a una, no, a una tanca?
3: No, no, gairebé tothom anava junts. Si era fer llenya, si era xermar, xermar, i si era llaurar, llaurar, i tots anàvem.
1: Ho sabeu vosaltres què vol dir, xermar?
6: Clar que sí.
1: Sí?
0: Xermar, bueno, xermar. Xermar.
1: No, xermar, treure els abatzers.
6: Tenet.
0: Allò de segar.
1: És una paraula molt polida, xermar.
3: No ho és gaire pulida.
1: Xermar, és polit. El que passa que és feixuc.
3: El que passa que foties pics.
1: Això és també cert.
3: I escarrinxades.
1: Com ho fèieu per xermar, a veure?
3: Amb un gasoll i un ganxo i una forqueta.
1: Com era el ganxo?
3: Un ganxo de llenya llarg i un estirava i salta amb un gasoll llarg també i tiraves i aquell estirava i feia munts i...
1: I el ganxo no el teníeu de ferro en el final ja?
3: No, perquè si faries amb el gasoll, faries el ferro, fer un cop en el gasoll...
1: Que val més?
3: Duastre. Un ganxo de llarg duastre.
1: Jo només ets vist de ferro.
3: Ah, no vas bé.
1: És el que he vist. És el que he vist.
3: No, vas bé.
1: No, té lògica, té lògica. Tu també has xermat molt, Joan?
2: Sí, el que he pogut.
1: I de...
2: Com anaven?
3: Érem 6 mascles i 3 femelles. Les femelles quedaven per les cases a ajudar a ma mare. Però nosaltres érem de del camp, de sa tanca. Érem 6.
1: I les germanes vostres que feien a casa?
3: Bueno... formatjaven i rentaven i desaven i feien els llits i jo què vols que et digui? Jo no ho sé.
1: Quantes vaques teníeu?
3: Jo no ho sé, per vint gaus em penso que n'hi havia 7 o 8 llavors.
1: I eren moltes o poques?
3: Com que llavors només anaven a fer gra, a fer blat per pura menjar i formatge el venien i... vull dir que... és així, això.
1: Ara vull, per acabar, xerrar d'una cosa que crec que ajuntava molt la gent del camp i la gent del poble. Les porquetjades.
4: Ah, sí.
1: Les porquetjades. Us convidaven a anar a fer les porquetjades?
4: Porquetjades, sí. Nosaltres solíem batar quasi sempre de port, també, però la família i quatre cosins de casa, això.
1: On tots de fèieu?
4: Nosaltres, a casa nostra, vaig de tot. Allà on estic,
1: sí.
4: Tenia un port, però allà van llevar els solls perquè ho van llevar. Un temps hi havia soll, cada casa feia un porc, moltes cases. Sí, no, I llavors, bé, llavors mon pare també era més jove, també, i ell va, també, i no van acabar. Però això, sí, de jove a jove, feien porquetjades.
1: I vosaltres, Esperança? També, us tocava també? I ballàveu fandangos i les porquetjades?
5: Mon pare i ma mare eren porquetjadors,
3: sí,
5: perquè mon pare era carnisser i ma mare era porquetjadora, i ells dos anaven a les cases i mataven el porc.
3: I per llocs també hi anaven?
5: Per llocs també. I jo a qualque lloc hi vaig anar amb ells també. Aquí on estaven a Paula Fas, que no me'n recordo on era, Sant Jeroni. Allà hi vaig anar moltes vegades, que hi havia mon pare i ma mare que hi anaven.
0: Ara li deuen dir un altre nom.
5: No sé què li diuen, però...
0: Que allò que era per Granada, o per, que no era per allà dalt que estava?
5: No, no? Està dins la carretera ja que agafes de l'O.
0: Ah, davant no era del migjorn, idò.
3: Sant Geroni.
0: Migjorn, no, no. Jo
5: Sant Geroni, som aquí.
0: Sant Geroni. Sant Geroni. Se'l pensava aquí.
5: Sí.
0: Migjorn.
5: Allà sí que hi he anat, com que ells no tenien fills.
0: Yeah.
5: I la Maria Fas i tots els nebots venien allà, fèiem una juerga.
1: Com era la juerga aquesta?
5: Bueno, érem jovenets, érem al lots, però crec que andanes en fèiem un poquet, perquè... Però la Paula era una dona que no tenia fills, que el matrimoni estava en un lloc i no teníem fills, i el dia que hi anàvem tots, crec que ens ho deixàvem fer tot. Jo ara no puc recordar ben bé el que fèiem, però tu ho diràs. Hi havia la Margarita i el germà seu, i la Maria Fas, i tots, allà. Sí. I a casa també fèiem unes bones porquetjades. Jo que sàvia meva, fa porquetjades i mos convidava tots al migdia a dinar. Tothom havia de dinar porquetjades.
1: Mariano, es diu de porquetjades, menjaves més o no?
3: Hombre.
1: Que menjaves?
3: Tu que no saps el que era de bo, llom, llavors, i les costelles de porc i les patates frites.
1: Era un dia de mesclar la carn i les patates o no? Mesclàveu la carn i les patates?
2: Sí.
1: Freixurat o no sé com li deien.
2: I bo que era.
5: No, freixurat és de bé.
0: Sí.
1: Freixurat és de bé?
5: Sí. Fritella. Fritella.
1: Fritella.
5: Fritella de porc.
0: Fritella. Nosaltres no vam matar sempre, també teníem el sol dins el pati, teníem el pati gran, i els vespres llavors no, feien el sopar, que eren molts. I que devia quedar ànetes la fritella, es fan... perquè...
5: Es feien bromes també en sacó, que posaven una cua i la penjaven a qualcú darrere.
1: Com era la broma aquesta? T'enganxaven sacó?
5: Sacó amb una cua impartible.
0: No te donaves compte i la penjaven i tu te passejaves en sacó darrere. Clar, és la gent, jo crec que roden tots. Coses de lladó, perquè és així.
7: Diferent d'ara, cert.
0: No n'haurien de penjar cua. D'aquest.
1: Bueno, t'ho hem de començar a fer una altra vegada. Això. I de... No sé, espero que hagueu disfrutat. Jo he xalat d'aquesta conversa. Que hagueu recordat coses i segurament en recordareu moltes més. Però jo començo a tenir un pot de gana, Mariano, i hem de fer la bereneta ja, o no?
3: Bueno, i si la traïs, faran coses. No es caren negam enrere, no, de res.
1: No, ara anant sobrats.
3: Exacte.
1: Ara anant sobrats. Però bueno, són èpoques, i moltes gràcies per participar en aquest programa. Ha estat un plaer conèixer Migjorn des d'una altra mirada o des d'un altre record. Sí, per nosaltres és fantàstic conèixer gent de la vostra generació, la veritat. M'ho fas molt bé.
3: Gràcies
0: a vosaltres.
1: Gràcies. Moltes gràcies.
0: Sí, som mateix.
1: I salut.
0: Sí, això principalment.
5: Això és important.
0: Salut principal. Sí, salut.
7: Ja estem bé.
8: Sonora. El podcast de memòria oral dels pobles de Menorca. Pot recuperar tots els capítols al web radiofarmenorca.com.

0: Bon dia.
1: Bon dia.
2: Tot es dia, bon dia.
1: I alegria.
3: Tot es dia.
0: L'altre dia vaig veure un tuit que posava en bon valencià, bon dia tot el dia. I dic, veus, en bon valencià, en bon català, en bon maonès, bueno, com vulgueu.
2: A Lleida ho diuen molt, eh? Bon dia tot el dia.
0: Ja,
2: ja és molt, és com una frase feta quasi, quasi.
0: Sí, sí, no, és que de fet ho és, és perquè ho és tot el dia. Tot el dia és bon
1: tot
0: dia.
1: Tot és bon dia, amb tu, que... sí, sí.
0: Exacte, a més, sempre ha de ser bo, perquè si no és bo ja no mos agrada. Sí, no, i sí. Hem de lluitar perquè sigui un bon dia.
2: No hem de dir bones tardes, no. Això no. Això no es diu. Això no es diu.
1: Bones tardes, bona nit.
0: Es diu a Espanya, a Madrid.
2: Enguany estem aprenent unes coses tan pràctiques.
0: Pues sí.
2: No, com us dus, com
0: mira,
2: us dus avui?
0: Avui aprendrem per poder anar una mica de viatge pel tot el món, aquest, sense fer un poc espadans, perquè... Tothom té un amic pedant que un dia se'n va de vacances i te diu, m'he anat a London.
4: London Calling.
0: I dius, molt bé. Però,
2: com va anar per London?
0: Com va anar per London?
1: Com va per London?
0: Ai, molt bé, saps? No, va.
1: Quina ràbia.
0: Exacte, deixem de... Diguem les coses pel seu nom, clares i en català.
2: A veure, una peculada a vegades.
0: Exacte. Sí. No m'ho facis dir, perquè sí. Però sí, nosaltres sabem que les coses no van així i quan hi ha una tradició amb els exotopònims de traduir-los, els de traduïm, els noms de lloc que són els exotopònims, els de traduïm sempre, d'acord? Sempre que hi hagi aquesta tradició. Si reiem en català, per tant, els de traduïm en es català, perquè clar, hi ha gent que se'n va a London, però després hi ha aquesta xerranda que s'han anat a Londres. Hòstia, tampoc, saps?
1: També es va.
2: Entre poc i massa, la mesura passa.
0: I no, clar, què hem de fer? Anem a Londres, d'acord?
1: Londres.
4: Londres.
0: Ben pronunciat, en català, és Londres, d'acord? Perquè comença això, comença a ser una nova tendència, això de traduir topònims en el castellà directament, saps?
1: Vale, serà difícil, però ho concluirà.
0: Sí, clar, mira, també a Portugal hi ha una ciutat que es diu Porto.
1: Porto?
0: Porto. Porto.
1: Porto. Ah, vale, Porto.
0: En català sabeu com se diu?
1: Com es diu?
4: Porto.
0: Porto.
1: Porto.
0: Porto.
1: Ah, vale.
0: I en castellà sabeu com se diu?
4: Porto.
2: O Porto.
0: I com li diu la majoria de penya? Oporto.
2: Oporto.
0: No, avam.
2: Anem a dir-ho com els portuguesos, tu.
0: Exacte, no? Com els portuguesos, com nosaltres.
1: Com diguin sí, sí.
0: Exacte.
2: No és per dur la contrària, és per coherència.
0: No, clar. És que de fet, l'única o aquesta inicial que la posen és en castellà. És a dir, no té...
2: Oh, que bonito. Oporto.
1: Oporto.
0: Clar, jo suposo que deu ser... Oporto. No? Perquè, clar, és a dir, ja poses l'article davant, o portuguès, no? I clar, no, però no hi és. És a dir, aquesta O no l'han de dir, d'acord? I això, a vegades, us mereixem el que us passa, oporto, no?
2: Ara,
0: saps?
2: quan qualcú de bona nostra us digui Londres o Oporto, li deim, exotopònim.
1: Exotopònim.
0: Exotopònim. Aquest exotopònim està molt mal pronunciat.
1: Hombre.
2: Com es diu?
0: Aquest exotopònim està molt mal pronunciat.
2: No, directament jo li diria exotopònim. Ets un exotopònim.
0: Com a insult també cola bastant bé, no?
2: Ah, sona bé. Perquè no diu
0: exotopònim.
2: No diu res, no diu res i ho dius tot.
4: Que te llufa.
0: Després, així que segueixi aquesta línia en tenim més, eh? Així és que són futboleros amb aquesta U tan necessària i de tradició castellana de futbolero.
1: Futbolero?
0: Els futboleros, clar, tenim clar també que hi ha una ciutat d'Itàlia que és Milano.
1: Milano,
0: que per l'equip de futbol és més llorejat d'allà, és el Milan, que ja tenen el nom en anglès.
1: El Milan, clar.
0: El Milan té el nom en anglès.
1: No del Milan.
0: Exacte.
2: Jo tinc una pregunta, eh? Has dit lliurejat?
0: Lliurejat?
2: Com has dit? És l'equip de futbol més...
0: Ah, llorejat.
2: Llorejat.
1: Llorejat.
0: De llor.
2: De llor, de llorer. Llorejat. No?
0: Exacte.
1: Llorejat.
2: Entes lliure, he dit, hòstia,
0: no,
2: lliurejat.
0: No, són lliures a Milà, són italians.
1: No són lliures, són italians.
2: Els italians no poden ser lliures mai.
1: És a dir, Leon Milan perquè és amb
0: anglès. Amb anglès, clar, antigament els equips de futbol es havien posat noms anglesos, però i el Milan, clar, aquí va ser en Franco que va prohibir noms que no fossin d'equips de futbol que no fossin en castellà, però hi havia molts de noms que eren en anglès.
1: I com
0: és? L'Atlètic de Bilbao continua sent Atlètic en anglès.
1: Atlètic de Bilbao.
0: Però se l'han de tornar a normalitzar quan en Franco es va morir, perquè havia estat Atlético de Bilbao una temporada.
1: Correcte. Com s'ha de dir? Milan.
0: No, Milan, va ser que en castellà que han fet tranquil·lament, ells normalitzen els noms i deien el Milan, perquè ja és Milan, però en català és Milà.
1: El Milà.
4: Com sa goma, no?
0: Exacte, com sa goma d'esborrar.
1: Milà, com sa planta de reciclatge.
0: Ja? Exacte, ben igual, exactament igual.
4: Com Milà. Més, com més coses. No sé.
1: Per la Mercedes, el de Mercedes.
0: Després també hem d'anar molt alerta amb els topònims, a l'hora d'escriure'ls dos, perquè n'hi ha que els deim bé, però no els escrivim bé. Què tenen en comú Romania i Hongria? A part d'una democràcia una mica xines.
2: Romania.
1: No sé,
2: Hongria.
1: I rimen.
0: Que s'escriuen amb bo. Romania. I Hongria.
1: Uau.
0: D'acord?
2: Wow. És a dir, que fan Saó d'Oporto i anava a posar-la a Romania i Hongria.
0: Exacte, ho pronunciem bé, perquè com que ja sabeu que les nostres tòniques quan tornen àtones se pronuncien ús, és a dir, no hi ha cap pega. Romania, Hongria.
1: Exacte. Avui estava fent el cafè, pensava, les tòniques que tornen àtones? Què passa? Vols dir el mòbil tot el dia? Jo estic pensant en aquestes
0: espera,
1: coses.
2: Això m'agrada les paraules esdrújoles.
0: Les os que quan tornen, que quan són àtones se pronuncien u. En català oriental. Eh? Sí, que a vegades jo me perd.
2: En Pedro es llega al matí i pensa quan les os àtones.
1: Pensa un poc en sis, i posen les os àtones. Ja està.
0: I bé, després tenim més casos. L'Havana, per exemple, s'escriu amb V baixa en català. Baixa, sí. En castellà no s'escriu amb V alta, en català no, i s'apostrofa. Sí. Que amb això també, a vegades, aquí ja no són exos, els topònims aquests, però aquí també tenim problemes a vegades a l'hora d'escriure els noms en article. D'acord? Perquè si escric que venc des Castell o vaig a Mercadal, no apostrofam, no posam majúscules, venc D-E-S, des Castell, i vaig a Es Mercadal, A-S.
2: A-S.
0: Tal qual.
2: I però això no ho va mostrar ningú. En el seu moment, vaig a Es Mercadal, no ho assimila.
0: No.
2: Posa a Es Mercadal.
0: I hi ha molts dubtes, exacte, i sa E majúscula. No.
2: Sa E majúscula només a principi de frase o nom propi.
0: Exacte.
2: Per favor, ja està bé.
1: Vale, ja, hombre.
0: Gràcies, Cristina.
2: Es pot escriure A-S.
4: Aquí és tot en minúscula, en Mercadal.
0: Després, un altre total...
1: Toma!
2: I Fornell sempre majúscula.
1: Sempre majúscula, totes.
2: Ara, el que I... això no sé com seria, no sé com seria, però el que fan els catalans quan volen semblar que són d'aquí i diuen, me'n vaig a els Fornells.
1: Com li diuen?
0: Sí, no, tu vés posant articles salats allà on no toca,
2: allà on no toca.
0: I seràs un autèntic barceloní de Fornells.
2: Vas que ara...
1: A Samaó.
2: Segueix, Xise, perdona.
1: Vaig a Samaó, no. Vinga,
2: home. M'ho han despistat altre, en seu àtona.
0: No, un altre topònim especial, per exemple, és la capital d'Holanda, que és la Haia, que diu, s'hauria d'apostrofar, i no s'apostrofa, és una de les excepcions que no s'apostrofen. D'acord?
1: Mai.
0: L'Haia no s'apostrofa, d'acord?
1: En billetina.
0: Després també tenim...
1: L'Haia en billetina.
0: Exacte, en billetina. També tenim uns altres topònims que també ens duen una mica així, sobretot perquè canvien l'accent. És el cafè, és d'Etiòpia, no d'Etiòpia.
1: Etiòpia.
4: Etiòpia. Etiòpia,
2: sento obert a
0: això. Exacte, a això, perquè és esdrújula, que t'agraden les esdrújules.
2: M'encanten.
0: Etiòpia.
1: M'encanten.
0: Qui també ens canvia l'accent és Marràqueix. Marràqueix, no Marràqueix. Anem a Marràqueix, d'acord? I el Tibet.
1: I si no, no hi anem, tampoc per fer falta que anem.
0: El Tibet i l'Himàlaia, també. També és esdrúixos.
1: L'Himàlaia.
0: I Tibet, no, Tibet és aguda. Tibet, no Tibet.
1: Tibet.
0: Aquell va fer la pel·li en el Tibet, però no, és en el Tibet.
1: És el Tibet.
0: I una altra ciutat europea és Helsinki.
1: Helsinki.
0: D'acord? Helsinki, sí que la fem així, però Helsinki.
1: Helsinki és quan tu amala, que tothom diu tu amala, i és tu amala, és esdrúixola també.
0: Ostres,
2: posa-li un accent.
4: Reivindica.
1: No, hi ha accent que valgui allà.
2: A veure, torna a pronunciar.
1: Helsinki i tu amala. Són dos vocals el mateix, que es diu diptong, no? Encara me'n record. I és esdrúixola. Sí, però no hi ha accents perquè a Finlàndia no posen accents, no són com els balears. Gràcies.
2: Ja veus que...
1: És que tu amb la finlandès també, que sols, eh? A veure, Ja està, perdona, sí, sí.
0: És Tuomala dels ponts de Finlàndia.
1: Tuomala.
4: Tuomala.
0: Tuomala.
1: No els ponts de Finlàndia, no. No sé com els ponts de Finlàndia, t'ho cercaré.
0: Res. Al·lots.
3: Polivart.
0: Malàisia i no Malàsia, eh? M'accenta sa. Malàisia.
1: Malàisia.
0: Malàisia.
1: Amb llatines? I llatines també?
0: Sí, Malàisia. Llatina.
1: Vale.
0: Després, una endièresi, que aquesta darrerament és més famoseta. Ucraïna. No, Ucrània. Ucrània. És que la guerra d'Ucrània, que Ucrània, no. Ucrània. Ucraïna.
2: Aquesta la vam aprendre a dir l'any passat.
0: Ucraïna. Sí, sí, sí. No he volgut entrar amb el Kiev o el Kiev perquè aquí també aquí hi ha més complicacions, però Ucraïna m'ho ha de quedar ben clar, igual que Belarús, d'acord? Que ets l'únic estat que no ha renegat mai de la URSS, Belarús, d'acord?
1: Dades que me demolles tu.
0: Exacte.
1: Vale. Belarús.
0: Sí. I res, vale. Recordeu que Ítaca també és esdrújula.
4: Ítaca.
0: I res, Israel et genocina i Palestina és un estat.
2: Què has dit?
1: Molt bé, sí, sí.
0: Res.
1: Hi ha coses que ha dit, així, sense més, sense pensar.
0: Exacte, xerrant d'estats, pues, ja està tot dit.
2: I quina música escoltam ara?
0: Si vos agrada el peix, de l'Alguer.
2: Vinga, idò, si vos agrada el peix, i si no, també.

0: Porquetjades!
1: Arriba la quarta temporada de Porquetjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala Herba Sempre Creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

Radio Far.

0: Fetes les presentacions, ja podeu seure en aquest convit, perquè avui conversarem sobre la presència de la mà a la literatura universal. La mà, aquest espai que a molts mos acompanya i que per altres estan desconegut. Què és la literatura? Un paisatge? O més bé un símbol? Perquè hi tornem una vegada i una altra, des d'Homer fins avui, que hi anem a cercar. Nodridora, però també dura i ferotge, la mà promet obertura, fugida, però també separa, engoleix. És escenari d'heroïsmes, sí, però sobretot de pèrdues i de silencis. Com s'ha escrit la mà en català? Quina relació hi tenim els vius catalans? I què passa quan la mà deixa de ser un mite i esdevé una frontera, una tomba, un negoci turístic? En definitiva, avui parlarem de la mà no com a decorat, sinó com a força literària. De la mà que llegim i de tot el que hi projectem.
1: El Simposi, amb Blanca Noguera. Un podcast que brinda amb Dionís mentre xerra de llibres i cultura. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com.

0: quan feien la collita, el temor principal era la pluja. Per això, mentre la pell dels treballadors es cremava pel sol d'estiu i la salabró que regalimava pels braços, la Madonna feia precs a la Verge de la Concepció, demanant que aquells dies en què s'amuntegava la sal a les calçades que separen els estanys no caiguessin gotes del cel.
1: Època de muda. Capítol 53. Concebre la sal.
0: Nafreda és el nom de la primera gran bassa del recinte. Periòdicament s'obre la comporta que la connecta amb el mar i els peixos entren i surten atrets per les diferents condicions biològiques i tèrmiques de l'aigua. Els que queden dins es troben a recer dels depredadors marins que els encalcen en el port. Ara, però, hauran de vigilar les incursions dels agrons, els corbs marins i altres ocells piscívors. Sota la inspiració de les primeres salines, fetes molt a prop per una colònia de grecs durant l'època que Menorca va ser britànica, els recintes construïts a terres de carbonell per produir sal no comptaven encara amb la disponibilitat de combustibles fòssils. Per això, l'aigua s'havia de moure suaument per gravetat a tota la primera meitat, amb tendència d'anar cap a l'interior, mentre anava agafant temperatura i densitat. La zona de les primeres basses està allunyada de les cases i gairebé no hi passa ningú mai. És un indret ideal per als ocells aquàtics. Hi troben platgetes de fang on s'hi crien nombrosos invertebrats, petits mol·luscs al fons de les basses, vegetació on amagar-se, espais on nidificar. Només s'hi mou el saliner si qualque vegada ha de gestionar una comporta, però la fauna silvestre ja el coneix bé. Saben que no té esperit depredador i el reconeixen més com un company d'indret que no un perill. En acabar el primer itinerari, una bèstia feia voltes per moure una sínia que traslladava l'aigua cap a l'altra meitat. Dissenyada en sentit contrari, ara les minúscules diferències de nivell feien que tingués tendència a anar cap al mar. Així passava pels concentradors i després pels cristal·litzadors, on agafava grau. Es densificava i, quan les condicions d'humitat, calor i vent

i passa a l'Albufera d'Esgrau. També la tecnologia del fred industrial va fer tancar moltes salines. Les que queden en maneig artesanal tenen una importància internacional per a les rutes migratòries dels ocells. La sal es recollia amb el tiràs, un estri de pal llarg que permetia arribar a les zones més interiors dels estanys. Es posaven coves, que solien ser de canya o d'espart, per on s'escolava a poc l'aigua blanquinosa. Llavors calia carregar altra vegada la sal, assecada als carros, i portar-la cap a moldre al magatzem. La tramuja, amb la seva forma de piràmide invertida, conduïa els grans cap als rodets que la trituraven. Aquells dies, les cases de la Concepció desprenien un aroma especial, similar a la flor del taronger. Per poder fer la migració anual cap al sud a l'hivern i cap al nord per primavera, els ocells han de poder trobar llocs on descansar i alimentar-se, talment com els humans requerim de punts d'aturada i avituallament quan fem un viatge en vehicle. Les salines artesanals, que fan una producció que deixa espai a la natura, són cada vegada més uns llocs privilegiats i cercats per aquests viatgers alats, que van i venen travessant cultures i paisatges diversos. Els saliners ensacaven ara la sal molta i llesta per enviar-se a destí. Les aigües velles, com així s'anomenava aquelles a les quals ja s'havia extret el producte, s'enviaven cap al mar i es tornava a iniciar el cicle. I regressava el temps de reparar els dics amb argila, per frenar fuites o entrades d'aigua no desitjades. Que Menorca hagi recuperat les salines de la Concepció és una fita històrica. Que tota l'obra s'hagi fet amb materials naturals, pedra, argila i poc més, que s'hagin mantingut les zones on descansa, s'alimenta i cria la fauna, i que s'hi hagin incorporat tantes mirades i entusiasmes, és un fet excepcional que transcendeix fronteres. Moltes gràcies als caps i a les mans que ho han fet possible.

Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Chuck Pons.

ni d'asfalt. Ni de graves ni dels còdols que geuen a

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.
0: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.
2: No són hores.

0: Sí, és com que bueno, tens aquí coses i com objetos de la suerte d'aquests, com es diuen. En realitat no els utilitzes, però bueno, estan allà.
1: Un fetitxe.
0: Fetitxes, això mateix.
1: Però és que és raro, lo de fetitxe, perquè fetitxe també és l'altre.
0: Sí.
1: L'altre que no estic mencionant per la inhibició o per la repressió. Em molesta que repressió sigui repressió i no repressió.
0: Repressió.
1: És com que hauria de ser repressió. El meu cap és repressió, no repressió. I l'altra vegada, quan ho vam escriure,
0: sí,
1: m'ho vas tu corregir. Em vas dir, no, és amb dos S's, repressió.
0: És amb dues S's.
1: M'ho vas dir tu.
0: Vale, espera, vaig a
1: comprovar-ho. Però em molesta molt. Llavors vull que quedi clar que diré repressió, però jo voldria dir repressió. Repressió sona més a repressió que repressió.
0: Repressió, repressió. Absolutisme, autarquia, autocràcia, autoritarisme, bonapartisme, cesarisme, despotisme, dictadura, dominació, feixisme.
1: No, perquè avui no era la inhibició.
2: No sonores, un podcast innovador d'experimentació sonora del col·lectiu Avestruces. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala herba sempre creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

Hem escoltat una cançó d'Hereus de les Estrelles, del seu segon disc, Sa veu del poble, gravat el 2016.

0: Mira Llentrisca.
1: Bar Infanta, del fotògraf Lluís Real, s'introdueix a l'interior de la vida del mític bar Maonès, lloc de resistència contra la gentrificació, per recordar-nos la importància del fet col·lectiu, que l'apropament a les persones és una de les coses més vitals que tenim a l'abast i que compartir ens atansa a viure amb més riquesa i bellesa.
0: A la plataforma de podcast de radiofarmenorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Ràdio Far.
2: Burgajades!
0: Arriba la quarta temporada de Porquetjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

Has escoltat un tema del disc Encivern a les 6 i mitja és fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries. Oh!

0: Bon dia i benvinguts a la segona jornada de la 7a edició del Menorca Doc Fest, en aquest podcast Gris Mig dedicat a la fotografia documental. I avui tenim un convidat molt especial i que jo crec que per totes les generacions de fotògrafs és una referència, que és en Joan Fontcuberta. Joan, benvingut i moltes gràcies.
1: Hola, gràcies per convidar-me.
0: Volia començar parlant un poc de la conferència Break, cap a un nou ordre visual, que d'alguna manera és la conversa que ens proposes en aquesta edició. Què trobes que on trobes aquesta ruptura cap a un nou ordre visual i cap a on va la foto i cap a on els fotògrafs?
1: El títol l'he manllevat d'un festival col·lega del vostre, que és Panoràmic, del qual soc codirector, i que cada any té un nucli conceptual com a eix de tota la programació. I aquest any és justament aquest, no? Break, cap a un nou ordre visual. Break, com se sap, és una paraula anglesa que té dos significats. Per una banda és trencar, però per altra banda és trencar una rutina, és a dir, fer una pausa. Aleshores, fa 25 anys del segle XXI i potser val la pena fer una pausa i revisar què ha passat, no? Perquè estem immersos en una evolució vertiginosa, quasi no ens en recordem, però fa 25 anys doncs, no hi havia Google, no hi havia telèfons mòbils, no hi havia tota una sèrie de dispositius de comunicació, dispositius tecnològics, que avui ens fan la vida molt més fàcil en determinades aspectes, no? I aleshores, doncs, com ha canviat tot això, sobretot el panorama visual i el panorama de la fotografia. Aleshores, la fotografia va néixer fa uns 200 anys i va instaurar una manera de mirar el món basada no només en unes formes tècniques, òptiques, mecàniques, físiques, etc., sinó amb tota una sèrie de valors que estaven arrelats al segle XIX. Aleshores, han passat doncs, dos segles i potser val la pena fer aquesta pausa i dir on som ara.
2: Gris Mig, el podcast de fotografia del Menorca Doc Fest. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

0: Tu quan arribes a casa i seus en el sofà, mires pel·lícules o intentes desconnectar?
1: No miro cap pel·lícula, perquè mir moltes pel·lícules. I és una cosa que trobo a faltar de quan no era directora artística de Tots Barcelona. Però realment ara me passa vida mirant pel·lícules. Mirant 1.000 pel·lícules cada any.
0: Uau. És una mitja de 3 per dia o alguna cosa així.
2: He perdut el compte.
1: Depèn, sí. No, però hi ha dies que no puc mirar pel·lícules, perquè això implica altres feines, implica també viatjar, o sigui, tens reunions, tens altres tasques a fer. Però bueno, no estic tota sola visionant. Som un grup, un comitè de selecció, que som 7 persones. Però sí que és cert que, clar, quan t'has de visionar tant, després vols netejar la mirada, perquè si no estàs com contaminat, no?
0: Llegir, no? O fer alguna altra cosa.
2: Te'l podríem preguntar també si et conviden a anar a molts festivals de cine i què és el que més t'agrada dels festivals com a esdeveniment, si és el mirar les pel·lícules que es projecten o quins són els altres elements que té un festival que t'agraden també.
1: Jo vaig a molts festivals. De fet, la setmana passada estava a Majordox, fa 2 setmanes estava a Suècia, Nordisk Panorama. Fa 3 estava, no un festival, sinó un laboratori de projectes que era a Navarra, DoClub. D'aquí 2 setmanes me'n vaig a Eslovàquia, un altre festival. Després me'n vaig a Amsterdam, a IFA, novembre. Després me'n vaig a Roma. Tot així, tot el temps. I no acostuma a mirar pel·lícules als festivals. Perquè quan viatges tens un altre tipus de feina, que és fer connexions, fer reunions amb agents de vendes, que són aquestes empreses que es dediquen a comprar i vendre pel·lícules, i que d'alguna manera pues, cada agent de venda té com el seu paquet, té també la seva personalitat. Com més coneixes aquestes empreses, elles mateixes ja te poden oferir un tipus de documental sensible a el que tu vas programant. Hi ha tot un tema de negoci, no?, que s'ha de fer aquests festivals. I a vegades passa, hi ha alguns festivals sí que vaig a veure pel·lícules, no?, com pot ser IFA, perquè té moltes estrenes mundials, o sigui, té projeccions, que és pel·lícules que serà la primera vegada que es projectarà a un festival, o Berlinale, no?, també és més de febrer, que també són estrenes mundials. Sí, però altres festivals, pues, no sé, a Nordisk Panorama, que vaig estar 3 setmanes, o a Majordox, que vaig estar la setmana passada, quasi tota la programació jo ja l'havia vist.
2: Clar.
1: O l'havia vista a la meva oficina, o l'havia vista a Berlinale o a IFA l'any passat.
2: Són pocs els festivals que hi ha estrenes que tu no hagis tingut accés abans, segurament.
1: Són aquests festivals de classe A, que tenen estrenes mundials, que se'n diu, que és la primera vegada que es projecten un festival.
3: Gris Mig, el podcast del Menorca Doc Fest, amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Quan cal escollir una opció entre vàries, solem sospesar els avantatges i els inconvenients de cadascuna. És a dir, allò que aconseguirem si optam per una determinada alternativa front al que perdrem en descartar-ne una altra. Els economistes ho anomenen cost d'oportunitat.
1: Època de muda. Capítol 20. Cost d'inoportunitat.
0: De vegades, és una operació ben fàcil i evident. Però en altres ocasions hi intervenen paràmetres més complicats. Com per exemple, quan les conseqüències a curt termini resulten contradictòries amb les de llarg termini. O quan el nostre benefici es fa a costa de terceres persones o coses. Foradar una fossa sèptica per connectar-la directament al subsol va ser una pràctica que es va fer a determinats rodols, a la recerca del guany immediat que implicava estalviar-se el camió especialitzat cada vegada que la fossa s'omplia. Però al cap d'uns anys, el pou que vestia la comunitat va deixar de ser potable, amb la qual cosa s'ha generat un inconvenient propi i de la resta de veïns. A determinades serralades de la península s'ha conviscut històricament amb el llop pilós, que són depredadors que poden atacar el bestiar. Amb una dotació de cants ensenyats i uns coneixements de la vida a la muntanya, els pastors poden conviure amb aquests grans mamífers i mantenir-los a ratlla. Però l'època que van arribar a les escopetes de precisió i els verins de fàcil abast, la gent va decidir que era millor eliminar els depredadors i així viure amb més tranquil·litat. Els llops i els ossos es van gairebé extingir. La conseqüència és un creixement exponencial del porc senglar, que ara destrossa els sembrats que han d'alimentar el bestiar. Antigament, el senglar era un animal esquiu que vivia a la part alta de la muntanya. Ara són una plaga que entren a la ciutat a remenar contenidors de fems. I al camp es mengen les tortugues petites, els amfibis i qualsevol cosa que se'ls posi a l'abast. Els avisos sobre els efectes del canvi climàtic no són del segle actual. El 1972 ja es va publicar un informe científic fet per l'Institut de Tecnologia a Massachusetts que va ser analitzat a la Cimera Mundial celebrada el mateix any a Suècia. Allà es va advertir amb prou altaveus que les activitats humanes estaven superant els límits del planeta per absorbir-les. La nostra situació geogràfica i geopolítica ens ha situat en un paradís per la societat moderna. Estiu, platges, economia, pau... Però a l'hora de parlar del canvi climàtic no va igual. El Mediterrani s'escalfa a major velocitat i tenim molts de nombres a la loteria de les tempestes inhòspites. Fer-hi cas és cada vegada més indispensable. Deixar construir sobre zones inundables, eliminar una comissió específica sobre importants qüestions ambientals o premiar els infractors urbanístics no són, dissortadament, coses del passat, sinó de l'any en curs. Qualcú deu haver valorat el cost d'oportunitat que representa la revalorització econòmica de poder construir en sòl rústic, o els projectes que es podran escolar mitjançant trucades a determinats despatxos, o els vots que es poden aconseguir amb promeses que apliquen polítiques desiguals als ciutadans. Optar conscientment per ignorar les conseqüències que es deriven de maltractar el medi ambient és una actitud que el temps demostra com a molt inoportuna i està generant els costos.
1: Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Check Pons.

0: Bon dia.
1: Bon dia.
2: Tot el dia.
0: Com estem?
1: I alegria.
2: Vinga, una nova secció per aprendre aquí entre tots.
1: A mi em sempre no va xerrar.
0: Exacte. Un pot, pot de llengua.
1: Ja.
2: Jo cada vegada m'ho penso més, el que dic.
0: No, no hi pensis.
2: No hi pensis?
0: No.
1: Que no te cancel·lin.
0: El problema el tenim més per no ratllar tant que no perdó que dèiem. Tenim més problemes perquè no emprem la nostra llengua, pues, que la podríem emprar i no la fem servir.
1: En si s'ha dit, no emprem la nostra llengua, pues, on la podríem emprar. Ja vol tot pensar el que...
0: Jo he pensat
1: una cosa i ja cal que pensi el que vulgui.
0: Que aquí, bueno, la situació en què vivim fa que canviem o que molta gent canviï de llengua en situacions en què no fa falta canviar.
2: Ah.
0: Ostres.
3: És que no fa falta canviar.
2: No és que no faci falta.
0: Viure 100% en català
2: no de canviar,
0: és gairebé ja. Impossible aquí. Però podem xerrar molt més del que xerram. I això és el que volia.
2: Bueno, que no eres tema, no, però?
0: No, jo ho volia ratllar, però sí que volia xerrar també del castellà, perquè resulta que com que castellà es present aquí a la nostra vida, és un fet, és una evidència, el agafarem avui de referència perquè sempre hi ha paraules que sempre mos embuam. I normalment quan hi ha una paraula en què mos equivocam, i doncs resulta que és perquè en castellà funciona diferent que en català. I això m'ho genera una confusió, un dubte, i llavors m'ho equivocam.
2: Ja la mermada.
0: Per exemple, una paraula que ho té tot és avantatge.
1: Avantatge.
0: Clar,
1: avantatge.
0: Avantatge és una paraula que...
2: Amb TX, no? Avantatge.
0: Que és masculina.
1: És
0: una paraula que és
2: masculina. Avantatges.
0: Avantatge.
2: Avantatges.
1: Quines avantatges fiscals?
2: Avantatges fiscals m'adonen una casa amb unes avantatges que flipes.
1: A la piscina.
0: És possible que algú et parli que té un avantatge. Un avantatge, això ho podeu haver sentit en algun lloc. Però no, és masculí, és un i comença amb A.
1: Avantatge.
0: I s'escriu en tres As. A, van, ta, TGE.
2: D'acord.
1: Avantatge.
2: Claríssim.
1: Un avantatge.
0: D'acord. I aquí està ple de gent que ho escriu, això, o sense A davant, o amb una E darrere, sí. El que sigui. Però això, aquesta ho té tot, perquè això, canvia, aquesta paraula mos canvia de gènere i mos canvia de vocal, no? En relació amb el castellà i amb el català. D'acord? I ara això, volia comentar primer unes paraules això, que mos canvien de gènere, unes paraules un poc trans, no? Per dir-ho d'alguna manera.
1: Aquest xiste no m'ha atrevit. Aquest acudit i no m'he atrevit. Ah. I sense voler volgut, m'ha sortit un paregut.
0: Ja és que, clar...
1: El cancel·lis no té poc el cancel·lis. Tu vas així, pampat, i ja està.
0: Sí, clar, no, sí. Jo som autònom.
1: Foto-hi, tuitero.
0: I sí.
1: Vale.
2: Bueno.
0: No,
2: hi ha paraules, era, sí, sí. Hi ha paraules que són trans.
1: I ja està.
0: Clar, és a dir, no passa, ara... no passa res.
2: Ja
0: és a dir, estem, jo som bastant partidari a vegades de dir les coses que s'han de dir, estem d'il·les en respecte sempre.
1: Efectivament, sí, efectivament.
2: És un traductor, és un traductor, és un corrector
0: paraules,
2: i traductor.
0: Sense faltar respecte a res.
1: No, és correcte.
0: Ningú. Una altra paraula que mos canvia de gènere són els afores. Ah, és que anem a les afores d'esport. No, en els afores, masculina. Afores.
1: Mira, que està dit malament, jo.
0: D'acord?
2: En els afores.
0: Sí,
2: no, en els afores.
1: Afores.
0: I aquesta paraula no té res a veure, però sempre me recorda rodalia. Com que en castellà els trens són de cercanies, què fas? Tradueixes per rodalies. I no, per les rodalies de no sé on. No, singular. Per la rodalia de no sé on, del poble que vulguis. D'acord? A la rodalia de Mo hi ha els instituts.
1: Vale.
0: O l'hospital. No?
2: Sona malament.
1: En els afores
2: si
1: de Mo.
2: Si penses bé...
0: En els afores i a la rodalia.

0: Més paraules.
1: Gràcies per aquesta informació.
0: Mos canvia, més paraules que mos canvien el gènere. Que ara estem amb això. Tenim un deute, no una deuta. Un deute. I escrit en B final. Sí, no en va, d'acord? Un deute. Igualment, un bacteri, no una bactèria. Un bacteri.
2: Un bacteri. Uau, com el professor bacteri.
0: Exacte.
2: Hola. Mira.
1: Capítol 3 de la segona temporada de Bola de Drac apareix en Bacterius.
2: Què és en Bacterius?
1: Aquest que era un que no s'havia dutxat mai en la seva vida.
0: Oh,
1: que era
0: sí, que lluita contra, sí, sí, que lluita contra en Krilin i després en Krilin diu, que tu no tens nas.
1: Exacte.
0: I és quan en Krilin diu, hòstia, no tinc nas i per això guanya.
1: Digue'm...
3: Diagrama que mirat amb el friquisme.
1: Escolta, digue'm que ho has mirat fa poc. Digue'm que ho has mirat fa poc, si no...
2: T'ho he dit jo que no, que ho tens escap aquesta
1: merda. El pedestal que te té, ja no el veuré.
0: A veure...
1: No el veuré.
0: He vist, des de fa unes setmanes, Bola de Drac torna a ser a TV3.
2: Tu també.
0: Però aquest episodi no l'he vist.
1: Ostres.
0: N'he vist uns quants, ara, aquests dies.
1: S'arma d'en Bacterius, final, és...
3: Pets.
1: No. Bueno, sí, també, però també tens gargall, saps?
2: Hòstia, no me'n record gens d'aquest,
1: No, i en Krilin...
0: Dels gargall no,
2: jo no, tio.
1: Sí, té un gargall que li tira un gargall i l'esquiva, en Krilin, però...
2: No me'n record gens d'això.
1: Però és que li tira pudor amb els dits.
3: Atenció!
1: I al final, en Krilin el guanya, no t'ho perdis, amb un pet seu. Perquè ell s'aguanta la seva olor, però tampoc aguanta la dels altres, saps? I en Krilin el guanya amb un pet. Es baixa els calçons i li tira un pet a sa cara.
3: I generació boomer, eh?
2: Total.
0: També, sí que vaig veure per Twitter l'altre dia un esqueix d'un combat en què hi havia una dona que anava ensenyant pitram i es contrincant se n'anava cap endarrere i guanyava així
1: sí.
0: Ella.
1: En Nam.
0: Exacte.
1: I en Nam al final va dir... Com és que va dir? Va dir... He de deixar de mirar-la, no vull mirar-la.
0: Sí, va pensar en el seu poble, perquè en Nam és un personatge que és d'un poble de pobres i com que és el més fort, se'n va a les torneigs dels arts marcials per guanyar.
2: Quina porqueria hi ha dins del seu cap, sí.
0: Perquè vol guanyar...
2: Perquè no són dels Simpsons, tampoc.
0: Per poder dur aigua. De fet, el fullet tortuga li regala uns dipòsits d'aigua amb una càpsula de fullpoll, perquè...
3: Atenció!
0: Però bé, tornem... Jo sé que aquest tema és molt interessant. És més clar, que aquest tema és...
2: Que
0: les paraules transgènere. Però jo he vingut a xerrar de paraules que canvien de gènere i que canvien de vocals i aquestes coses.
2: Ai.
0: Però bé, un dia xerrant de Bola de Drac.
1: Bola de Drac té moltes coses bones i moltes coses dolentes, també. Eh? Ja en xerrarem.
2: Vinga, va.
0: Si ho posam en dubte, és un dubte. No un dubte.
2: Un dubte. Un deute i un dubte.
0: I no ho agafarem com a costum, com a un costum.
1: Una.
0: Costum.
1: Un costum.
2: Costum.
1: Ah, un costum.
2: Hola.
0: Jo tinc un costum
2: Tinc el costum de fer...
0: Mirar Bola de Drac després de dinar, si no mira Simpsons.
2: Tinc el costum.
0: Tinc un costum. Aquest és.
2: Sí.
3: És perillós, és el que pot anar a cap temes que no...
2: Sí, clar, encara ja. Estic obrint melons aquí.
0: No, que més tenim? Tenim també un compte. En el banc tenim un compte bancari. Sí. No tenim una compte, d'acord? Si m'heu de fer un ingrés, feu mel en el meu en el compte.
2: Ostres, tu,
1: l'examen de català clàssic era una frase diferenciant entre un compte i una compte. No?
0: Exacte, a veure.
2: Compte en femeniques.
0: No, avant. No.
1: No, un compte bancari,
0: avant,
1: no?
0: Tenim... Un compte bancari o que s'escriu amb C-O-M-P-T-E. D'acord? Però després tenim un compte, per explicar en els fiets, que s'escriu C-O-N-T-E. I després tenim un títol nobiliari, com el senyor Lecchio, que s'escriu C-O-M-T-E. D'acord? I per tant hem de distingir els tres comptes. Exacte.
2: Conte Lecchio. Ningú sap que és el Conte Lecchio, només la gent que mira Bola de Drac. Vaja merda de referències de merda. El Conte Lecchio, no se'ls fotes a l'interview, dins el llit amb aquella, i després la xorra enorme que tenia. I ja ho he dit, i ja està, ja podem mirar.

0: Perdona, va ser el primer matrimoni de Nana Obregón.
1: De Nana Obregón.
0: Biòloga.
1: Que estudiava els bacteris.
2: Sí, estudiava bacteris i va anar a parar, va anar a parar amb el compte de l'equio.
3: Dius gelat.
0: I bé.
2: Això és una secció sobre llengua.
1: Però estava amb una de Mònaco, el compte de l'equio, també. No, el confonc. Carolina de Mònaco era d'aquestes, no, també?
0: Uf,
1: sí,
0: no ho sé.
1: Ja tornarà, ja tornarà. No mos li amara amb això.
0: Antonia de Gat, he bastat.
1: Antonia de Gat!
2: Hòstia, tu t'ha comprat sola?
1: No pares.
0: No, a veure, estem xerrant del cor de fa uns 25 anys o xines. Clar, jo no sé què han passat aquests darrers anys.
1: Sí, però en el nostre pis estudiat, en Cissé i jo, que en Cissé i jo compartíem pis, hi havia qualque revista, hola, i arribava, però ja no sabies com. Era una festassa, com venia.
2: També...
1: Sí, no sé què.
2: També s'ha dedicat abans, la informació. Era més minsa que avui en dia.
1: Efectivament.
2: Arribava, pràcticament tothom mirava les mateixes pel·lícules, mirava els mateixos dibuixos i t'enteraves dels mateixos famosos. I avui en dia ja, si vols seguir...
1: És mal de seguir.
2: Això és impossible.
1: És igual.
2: Seguim. No te sé que seguim. No te sé que seguim això.
0: Seguim. El resto, no. La resta. D'acord? La resta. La resta queda. D'acord? Paraules que en menjar... Els espinacs, d'acord? Els espinacs no són els espinacs. Igual que són els llegums. No són els llegums, d'acord? I per acabar, una que us costa moltíssim, les postres, femenines i plurals. He menjat unes postres boníssimes, però només n'has fet una o n'has fet quatre? No, unes, però plural. Encara que només sigui una.
1: Vale. Com els pijames.
4: Pijames, no?
0: Com els calçons. M'he posat els calçons quan se'n has posat, no? Me n'he posat uns.
1: A Ferrer diuen els pijames, a més dels pijames.
0: Ostres, aquesta no l'he sentit.
1: Sí, que... xerren un Ferrer. Vaig a posar els pijames. Dic, què collons dius?
4: Bé, se'n posen dos.
1: També se'n posen dos a
2: Ferreries. Un damunt l'altre.
1: Els ullers de Ferreries que mos diuen
2: Ferreries.
0: Que mos enviïn un tuit. I...
1: un tuitet.
2: Ferreries és un poble que està...
4: està a una vall.
2: Està a la muntanya i allà tenen fred, posen dos pijames.
1: Com menys, hi va menys senyories.
0: I penseu que resplendor és femení. D'acord? Si hem de fer la pel·lícula, la traduirem per la resplendor.
1: Ostres!
4: Resplendor.
1: Ostres, la resplendor.
2: Gràcies, Cissé. Fins la setmana que ve.
0: Fins la setmana que ve. Bon dia.

0: Porquetjades!
1: Arriba la quarta temporada de Porquetjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: tota m'ha fet sa creu i és el que som preciós. Em dutxaré, demostraré, som apte per totes les veïnes. Que sigui un cas perdut no vol dir res, sempre molt bé ses eines.
1: Radio Far. Sa ràdio cultural de Manolet.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Esmorzar al Tiffany's, o també Esmorzar a Can Tiffany's, és el títol en català de la novel·la Breakfast at Tiffany's, de Truman Capote. En castellà, la coneixem més, segur que vos sona, és Desayuno con Diamantes, i per molta gent, el referent immediat és sobretot la pel·lícula de 1961, protagonitzada per Audrey Hepburn, la meravellosa Audrey Hepburn. La veritat és que llegit avui, Esmorzar al Tiffany's és un llibre molt manco glamurós del que mos ha fet creure el cinema. Na Holly, la protagonista, és no només encantadora i excèntrica. A la novel·la sobretot es veu com és una dona fràgil, és una dona complicada, amb problemes, una dona trista, que viu en molta precarietat material i també emocional. És un personatge que no acaba d'encaixar per un món i potser per això avui continua sent modern i m'ho pot atreure. El que m'interessa especialment del llibre és aquesta sensació de no pertànyer a cap banda, com a desarrelament, de gent que sobreviu gràcies a una identitat mig inventada. Capote escriu amb una prosa aparentment lleugera, molt neta, m'agrada bastant, la veritat, però en el darrere hi ha una mirada... es nota que curtida, amarga, sobre l'amor, la solitud i la idea d'èxit. També és un text bastant marcat pel seu temps, però llegir-lo avui mos permet veure aquelles coses que s'insinuen i no es diuen. Els límits morals de l'època, etc. I en aquest sentit crec que funciona molt bé com a contrapunt de la pel·lícula, que realment va suavitzar tot allò que en la novel·la era més incòmode. En català, Esmorzar al Tiffany's s'ha reeditat fa poc al Grup 62, en una edició de butxaca amb traducció de Ferran Ràfols, i és una edició que es llegeix amb molta fluïdesa.

0: Bé, Carles, repassant el currículum, veiem que només has publicat poesia.
1: De moment.
0: Sí, de moment. No? Ja és interessant. Per què aquest gènere?
1: Probablement perquè de molt petit, de sempre, jo, bueno, sempre, tal vegada és massa temps, però des de molt petit veig que hi ha moments a la meva vida on i tinc una mirada que és poètica. I a mesura que vaig anar aprenent què era la poesia, escola, institut, sempre m'hi he anat retrobant, sempre l'he anat cercant. Jo record moments polits a les biblioteques on tal vegada jo havia anat a cercar un llibre, una novel·la, i passar davant la secció de poesia i dir, van callar. I no només, sinó vivint, també moments d'encandilament, d'observació, de contemplació de sa natura, de sa vida, de coses que anaven passant, doncs jo hi trobava en sa poesia una manera de dir-les, de relligar-m'hi, per dir-ho de qualque manera, de connectar amb aquella part d'un jo que no es manifestava de manera explícita en el meu dia a dia. I la meva eclosió literària, com has dit, jo no la vaig viure tampoc així. Sí, a nivell de publicació i de feina editorial, és evident, però jo sempre m'he considerat vinculat amb una mirada poètica des d'una naturalitat molt, molt senzilla, sense més.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

0: A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.
1: Jo, que sóc també grec i voldria trescar com un fauna les illes fulgents de l'Egeu, canta els llocs seculars que vaig veure del Lot i dic: cal emporter, Macaret, el que ho fa. Trabaluja, Son Bou, Serenal d'en Castell. Cant i escric amb amor el nom de boscos purs on jugàvem feliços a guerra els amics i on anàvem ma mare a cercar esclata-sangs. Salzinada en sa l'hort, sartigueta, llucaig, la cucanya, ses rambes, miniatzau el coig. Vaig recórrer amb mon pare els camps de l'illa just quan tenia 9 anys i era immens l'horitzó. Entre cants que encalçaven lladrant secs conills, vinia guarda, es banyul, tordonell, sabobal. Ho record mentre escric abocat a un futur estranger encimentat de forrents i de bars. Els paisatges d'infància no existiran més. Aquell món que somí s'ha acabat i ja és mort. No vull viure per plany a cap temps esfondrat. Serà un vers de revolta, el meu verd testament.

La terrassa de ca nostra, un diumenge de matí, fa ratjoles a la brasa. M'enlluerna des de dalt, un i tancat l'altre petit, me sua

0: Ràdio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: En aquesta economia de mercat que hem creat, o fas molta producció de baix preu, o produeixes manco, però amb un producte que quedi diferenciat i sobre el qual puguis controlar la comercialització.
2: Època de muda. Capítol 12. Diferenciar-se o descolorir.

0: de les empreses de bijuteria o de sabates que fa anys es dedicaven a productes de baix cost per al mercat generalista, no en queda cap. La bijuteria que hi ha ara incorpora molt de disseny, si pot ser amb marca i botigues pròpies. Ja no competeixen per preu, sinó que s'han repensat tot el procés productiu. Igual han fet les empreses de sabates que han sobreviscut a la purga derivada de l'obertura dels mercats a nivell internacional. Sempre hi ha qualcú que pot fer les coses més barates que les que els fan des d'una illa enmig del mar. Així mateix, trobam un nombre creixent de pagesos que aposten per elaborar un producte diferent, que es treballen un llistat de clients i que venen directament o en circuits molt curts. Molts decideixen intentar abastir el mercat local, tan oblidat en la producció d'aliments. Només un 16% dels productes que es consumeixen a Menorca provenen de la mateixa illa. Trobar les característiques pròpies que fan ser diferents en uns mercats globals és una de les essències actuals per la viabilitat econòmica. Formentera sobreviuria molt malament si intentés fer la mateixa oferta turística de festa i discoteca que Eivissa, perquè anar a Formentera és més car i complicat. La gent quedaria a Eivissa. Una reflexió similar es pot fer entre Mallorca i Menorca. Si Menorca aposta per semblar-se a Mallorca, en oferta turística, massificació a la terra i a la mar, preus dels habitatges o congestió a les carreteres, és molt probable que perdem pistonada en el futur pròxim, perquè és més barat anar a Mallorca o la vorera peninsular que venir aquí. Una de les opinions recurrents que se senten quan es parla de turisme és la publicitat enganyosa que sovint es veu. Fer fotos a les platges al mes de març i convidar la gent a venir al mes de juliol és tan trampós com recomanar que els infants berenin de coses carregades de sucre i greixos saturats. Menorca està jugant perillosament el joc de la massificació. I no sembla que les institucions públiques ni els portaveus habituals del sector en siguin prou conscients. Que hi hagi molta gent a Eivissa segurament entra dins de les expectatives del públic que hi vol anar, perquè s'ha construït un discurs publicitari que inclou això. Però Menorca és reserva de biosfera. Diu el programa L'home i la biosfera de la UNESCO que les reserves de biosfera són llocs d'excel·lència que fomenten l'harmonia entre les persones i la natura. Una harmonia discutible quan les nostres platges verges es troben en realitat a l'estiu entre 4 i 8 vegades per damunt de la seva capacitat màxima d'acollida. També som reserva Starlight, que vol dir que som un dels llocs que reuneix condicions d'excel·lència per a l'observació del cel nocturn. Però la contaminació lumínica continua sent un element present cada vespre, sense massa perspectives que hagi de remetre. Ara som patrimoni mundial pels nombrosos jaciments prehistòrics que hi ha presents al nostre paisatge. Quan li van demanar al conseller de Cultura què significaria tenir aquesta nova distinció, va contestar que ajudaria a fomentar el turisme cultural en temporada baixa. No va anunciar cap programa d'excavacions, de camps internacionals d'investigació sobre els primers pobladors o de publicacions que augmentin el coneixement d'aquesta herència cultural. Només va parlar de turisme. Ve a compte repassar aquestes situacions perquè les distincions qualitatives haurien d'ajudar a ser un lloc diferenciat, autèntic, que tingui essència. A una taula rodona recent es recordava que hi ha molts resorts turístics que són exactament iguals a Punta Cana que a Hong Kong. Menorca no hauria de ser un lloc estàndard. Apostar per dur a la realitat la filosofia de les coses que ens distingeixen, buscar la viabilitat pel camí de la diferenciació, aprofitant el compromís ambiental, real, no només publicitari, Diversificar l'economia més enllà del turisme és una recepta que alguns ja practiquen amb èxit. Per avançar, es fa necessari fugir dels falsos marcs de debats on alguns pretenen conduir aquesta qüestió. Es pot estar a favor del turisme i en contra de la massificació. Posar un límit al nombre de vehicles a l'estiu no hauria de ser una batalla de dretes o d'esquerres. És la diferència entre mantenir la identitat o perdre el color.
1: Època de muda. Textos de Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Txec Pons.

A continuació, escoltarem la cançó Xalalala, de Tremendamente.

cel. Vaig carregat, a què cop no m'han parat? A què cop no m'han parat? Vine abrigat, vine abrigat, perquè encara fa fred en aquest temps.

0: la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.
1: D'aquesta màquina infernal, hey! Anem a tota velocitat, ben vestits i preparats.
0: A continuació, escoltam a Moix, una cançó del seu disc del 2008, Els Dos Sols.

0: Has escoltat un tema del disc Encivern a les 6 i mitja és fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.
1: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.
2: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca.

0: Benvinguts, amics, amigues, benvinguts a un nou espai de Sa Caramola. A on, en aquest programa, escoltarem cançons que fan referència a fets històrics. Alguns músics han fet cançons que xerren de fragments de la nostra història. Penseu que el que diuen a la cançó deu ser cert o han emprat la seva imaginació? Avui en descobrirem detalls i curiositats. Ara veurem si els músics menorquins quedaran aprovats o si els haurem de suspendre en la signatura d'història.
1: 1956, m'es feu una grossa nevada.
2: Sa Caramola, on en Pep Cardona en segueix descobrint tota sa música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

0: I de la Uella, benvinguts a Maquetes, a Radio Far, en el programa de música guapa de Radio Far. Benvingut Martí, benvingut Sergio. Què tal?
1: Molt bé, molt bé. Tot bé, Pedro?
0: Bé, beníssim. Ha sortit bé ara. Res, un grup nou, un grup de gent molt jove que esteu fent coses i que m'agrada... Bueno, fa temps que mos coneixem amb en Martí fa dies i fa ganes que fóssiu aquí i que xerréssiu un poc de la vostra trajectòria. Antes de començar, potser m'agrada, Martí, tu ets cantant,
1: sí.
0: I en Sergio és
2: bateria.
0: És bateria, olé, fantàstic. Com, no sé, sempre demano aquesta pregunta és la primera per arrencar l'entrevista. Quin moment, o com sabeu que la música vos agrada? Que ja teniu aquell moment que dius, escoltes una cançó i dius, això m'agrada o no sé què, o vull que sigui un poc més que un hobby, o no, és una cosa que ha vingut naturalment. Teniu música a casa, vull dir, sou de família musical, o rotllo d'aquest?
1: Bueno, jo personalment, sí, des de sempre la família, sempre la música ha format part de la nostra família. Ma mare ens a guitarra, sempre tret la guitarra a l'hora de fer dinars familiars i coses. Sempre hi ha un músic entre nosaltres i sí, a poc a poc cada un pues, ha anat tenint com el seu estil i si hi ha rock també, de part de mon pare també sempre està molt present. I bueno, això. Tu, Sergio?
2: Bé, jo que la meva família no toca instruments, però jo des de petit me vaig apuntar a classes i me vaig obsessionar a la bateria.
0: A bateria? A Bondomó?
2: Vaig a Sant Lluís.
0: A Sant Lluís.
2: A Montmoll.
0: A Montmoll, bon profe. Joder.
2: I bé, fins aquí he arribat.
0: Fantàstic. Sí, perquè jo tenim més sort que jo, perquè jo a canvi tampoc no hi ha... Ni els agradava la música especialment, ni eren músics ningú. Però bueno, tornant a vosaltres, com muntàveu aquest grup? Supos que sou col·legues de l'institut, com comença?
1: Sí,
0: la Uella,
1: sí, sí.
0: Supos que és el vostre primer projecte, perquè sou menors d'edat, com et xerrava antes de començar.
1: Sí, sí, sí.
0: Conta'm com neix un poc la idea aquesta.
1: Bueno, això va començar un poc després de la pandèmia.
0: Uh-huh.
1: Jo... vaig començar a interessar per la música entrant a les 12-13 anys, pues, vaig començar que m'agradessin grups. Abans, sí, la música sempre havia format part de la meva vida, però tampoc li donava molta importància.
0: Toques qualque instrument, tu?
1: Jo sense guitarra,
0: vale.
1: I bueno, soc vocalista.
0: Mm-hmm.
1: I te podria dir que el grup va començar amb una pel·li.
3: Maquetes, de Pedro S. Tuamala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

neix la nostra por, que és pel futur l'amor. Haurem de desbarrar de cada déu que ve i imposar-nos el bé.

i deixa fer la vida que mai no és tan nostra, ens va somriure i prou. De la infantesa ens queda un amor per les coses, els secrets del joc.

Faria una cançó i no vull xerrar de tu, ni dir-te que t'estim molt, que so d'estar animorat i fer poemes amb un nom m'assembla tan desfassat. Vull fugir d'aquest amor, vull recitar lo bé que em sent, reviure tots aquests moments i quan quedi tot sol, pensant tu i amb tanta gent, i per això estic aprenent a nedar entre sentiments, mirar-nos de més amunt, saber estimar.

vento que sussurrava. Alça-se cap que som aqui. Era un amic que plorava. Sa ternura se'l menjava des del cel que se subí. I es badalí contemplava quanta gent l'enyorava, quanta gent per ell resava, quanta gent se l'estimava.

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? El primer contacte dels fiats i fietes amb la seva literatura acostuma a ser per via oral. Quantes meravelloses rondades han sentit postrats a la falda dels nostres majors? La meva àvia n'era molt de contar contes i rondades. A jo me n'agradava una, en especial, que amb els anys, la veritat és que n'han perdut tots els detalls. Ella deia que era la rondada en Catorzillo i era una mescla entre un patufet i una espècie de Lazarillo de Tormes. Era un fiat molt pillo que tenia diferents amos, es trobava amb animals, amb una senyora major i no sé què d'una butxaca. No sabeu la llàstima que me fa haver-lo oblidat, perquè he investigat allà on he pogut i mai ningú me n'ha sabut dir res. És molt trist pensar que hi ha un coneixement que es perd en la gent que se'n va d'aquest món.
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.
2: Va dir: «M'és igual si amb els teus peus m'embrutes sa tovola, perquè veig a sa mirada passió que també amara, es qui canta en tu de vora». Li vaig respondre: «Res millor que en sora blava, quan et sol llepa sa cala, contemplar quan sa ruada ha abrigat els meus amics. No oblit que en aquest rodol s'hi arriba per un camí, que qualcú va xermar ahir amb poemes molt antics. Aixecar el got i sentenciar: és aquí on jo vull estar. No tenir més ambició que cantar a sa matinada, no és per jo cap deshonor. A tots els que han preferit altaveu de poca mida, a canvi de poder sentir l'eco d'una veu amiga, dedicar-me una cançó. Comunitat i germanor és així com s'edifica. Reconeixen un company allò que t'identifica. Peuades de Montserena que la mà esborra, graven rastres de claror per als que les enyora i diu: he vist un estel al cel com un presagi, portador de llum d'un astre centenari, invocant ancestres, nom de planetari. Fem passes petites, no volen anar enfora, jo camin tranquil perquè sóc fresc i espontani. Després d'aquestes paraules es va geure per dormir i jo vaig quedar tot sol, però amb una cosa clara: d'arbres vells i bons amics no en té tothom que vol. Som la collita del que van sembrar ahir, i cuidant les flors d'un pati que no és gros ni ho necessita».

0: Molt bon dia i alegria. Comencem un altre capítol d'aquesta tercera temporada d'Escap de Fibló, el programa més punk que tenim aquí a Menorca. I, com sempre, amb convidats d'extra, extra, extra qualitat. I avui me llevaria el capell, però no em duc, per saludar en Nando i en Jaime, excomponents de Puach. Com estàs?
1: Molt bones, encantats.
2: Bon dia.
0: Benvinguts aquí en aquests estudis de la ràdio Radio Far. Val? Jo la intenció un poc és tenir una conversa amb vosaltres per xerrar d'un grup mític. Si hi ha un grup mític a Menorca punk, és Puach, sense cap dubte. I bueno, pues que m'expliqueu un poc cosetes d'aquest grup, com comença, per què comença i bueno, cosetes que han passat.
3: Pele.autor presenta Cap de Fibló. Escolta totes les entrevistes a radiofarmenorca.com.

0: Bé, tornades totes en aquest simposi sobre la literatura menorquina. Aquest és l'episodi especial que completa la conversa sobre la creació literària a l'illa de Menorca. Avui mos continua acompanyant, com havia de ser, la Gemma Ferrer, filòloga i editora. Com estàs?
1: Molt bé, aquí, despentinada perquè fa una tramuntanada. Però, com a bona menorquina, ja estem acostumades a això.
0: Tocades per la tramuntana, etc. Bé, idò, com ja comentàvem a l'episodi anterior, a Menorca existeix una creació novel·lística, que no és molt abundant, però tamateix és reconeguda arreu del territori de parla catalana per la seva qualitat. De fet, diversos dels nostres autors han guanyat premis provinents d'altres territoris. El Premi Català, però, de novel·la atorgat per Meritxell Salort pel País de l'Altra Riba es pot ser el millor exemple. Avui, però, volem xerrar d'una obra que és encara una joia desconeguda, El color de les paraules, de Joan Triell Vidal.
2: Club Simposi, amb Blanca Noguera. Un club de lectura en el qual les convidades comenten lectures relacionades amb les temàtiques simposíaques. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com. Pots seguir tota l'actualitat de Ràdio Far al nostre canal de WhatsApp i a xarxes socials. Connecta't a Ràdio Far.

barco. Aquesta història jo li contava, li vaig dir, records en els llavis, i a través d'ell jo també tornava.

0: que pots cantar amb els caramelos de boca?
1: No.
0: No?
1: Milagres, no em puc fer. Jo t'entenc de mirar, perquè jo no sé si s'atura o segueix. Això, la fa ratllar.

que més. Ja està. Oh, ben altres, tu. I ella plora, i ella plora. Quin desastre.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca.
1: Mariners, marineres, benvinguts. Seguim aquesta travessa per la mà de contes. Ho fem aquí des de Ràdio Far Menorca. Us xerren Andreu Llamburu. I jo feliç de que avui us deixeu acompanyar per aquesta història. Una història que jo crec que a molts i a moltes m'ho ressonarà, perquè qui no ha tingut en qualque moment el problema d'haver de trobar casa? Cosa que aquí a Menorca, darrerament, és un problema ben seriu i, pel que sembla, s'ha estès per gran part de les zones turístiques. I s'ha estès tant que ha arribat fins i tot en el món animal. Quins mals de cap dur sempre haver de cercar una casa. Haver d'abandonar aquella on has viscut, haver de trobar un nou espai que t'acolleixi a tu i als que t'acompanyen. Doncs bé, això és el que els hi va passar just a la família dels Arissons. Així que, primer de tot, permeteu que la història us envolti, que les paraules us arribin al cor, activeu la imaginació i, si podeu deixar de fer allò que esteu fent simplement per poder gaudir d'aquesta història, doncs millor que millor. Va, comencem.
0: Andreu Llamburu presenta La mà de contes. Viatge pel món de la narrativa oral. Tots els contes disponibles a radiofarmenorca.com.
2: Cala Galdana. Jo et vaig conèixer verge, abans que perdessis el teu encís de dama, abans que et desfessin amb els maons i els pitjors.

clastres, abans que et morissis a cops d'excavadores i de pales. Cala Galdana, que n'eres de bonica, quan només eres cel i aigua. El peny aixegat gegant i el riu petit, en la fresa fresca de les canyes. Cala Galdana, si sabiguessis com t'estimava, quan només eres meva i ens donàvem la mà a la sorra de la platja. Cala Galdana, ja sé que has patit molt, morint poc a poc, morint de mica en mica, desfeta i trossejada. Ja sé que ara ets al cel, Cala Galdana, al cel on van les cales més boniques, al cel on Déu les crida per treure-lis el ciment i les deixalles, per deixar-les netes i polides, per deixar-les com ell les va fer néixer, per deixar-te com jo et vaig conèixer, la més maca del món, Cala Galdana.

Nova temporada de Paraules Majors, amb Maria Galeta. Entre lletres i clubs de lectura. Ja pots escoltar el capítol sencer al nostre web radiofarmenorca.com. Ràdio Far. Música menorquina i podcasts culturals a la carta a radiofarmenorca.com.

A continuació, escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Borb Records.

Tot seguit, una cançó de Guillem Sol de Vila, de l'àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

0: Escac i mat, l'entrevista a l'Alfil.
1: Jo crec que tant en Llorenç i com jo d'alguna forma han tingut una mica d'obligació moral d'assumir el càrrec, parlarem del meu cas i després que ho digui en Llorenç, perquè aquí òbviament li estic molt agraït, perquè el càrrec és gratificant, però també quan te veus rellevat te sents alleugerit. Bé, en el meu cas, com heu dit, en Cubes feia moltíssims anys que duia els escacs, que duia la delegació d'escacs. No sé si es pot dir, però quasi mos insultava perquè ningú el rellevava, fins que un moment, pues, jo me vaig sentir en l'obligació moral de que aquesta cosa s'havia de fer, perquè ell, en tota raó, pues, d'alguna forma, com que a més és prou bon jugador, abandonava una mica les seves obligacions federatives, però per, si repassam la seva trajectòria, és per una qüestió molt lògica d'espart dels temps que tenia que ser rellevat.
2: L'Alfil, el nou programa d'escacs presentat per Josep Lluís Martí i Damià Coll. Ja disponible a Ràdio Far. Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
3: Cada cosa en el seu temps, i ens hi estiu, xigades. Sistiu té molts de sons propis. N'hi ha un que tots haureu sentit qualque vegada els dies de calor intensa, pels boscos i camps.

La xigala és un insecte estival per excel·lència. De nom científic Cicada orni, és l'únic representant del seu gènere i família a les Illes Balears. Medeix un 2,5 centímetres, sense comptar les ales, les quals són transparents i brillants. Té el cos d'un color marron grisós. Durant les hores centrals del dia, els mascles emeten una renou molt estrident produïda per la vibració d'una estructura membranosa que tenen davall del cos i que actua com a caixa de ressonància. Com heu pogut escoltar, es distingeixen dos tipus de cant, un de seguit, ininterromput, i un altre amb interrupcions curtes. Es veu que és un reclam per a les femelles, que no emeten cap so. Després de l'aparellament, les femelles posen els ous fecundats a la soca dels arbres. Les nimfes, quan neixen, caven en terra. Viven molt de temps enterrades i s'alimenten de la saba de les arrels dels arbres. És una espècie bastant forestal. Normalment la trobarem en espinars. Però és difícil de veure, no només pel seu camuflatge, sinó també perquè s'atura de cantar davant de qualsevol senyal de perill. La creença popular que les xigales rebenten de cantar no és certa. Tal vegada faci referència a les cutícules ninfals buides que es troben al camp o en els exemplars que apareixen morts després d'haver finalitzat el seu cicle vital. Quan sentim cantar les xigales, no només escoltam un insecte. Escoltam la calor acumulada de l'estiu, la llum del sol i un cicle de vida que es repeteix des de fa milions d'anys. És la cançó de l'estiu i no passa mai de moda.

prop de sa ciutat, viuen els somnis d'extraradi. Somnis que somies i voldries fer realitat.

com els vents de l'illa, sense impediments. Raig de sol quan brilla, adormes a la ment. Si es calçant se't sabata i fermam esperó, no farem bravata, fruitades i racó. Ho farem com sempre, allò amb un cabal, un peu davant l'altre, com ho farem.

balança cala poder o s'arregada d'escat et sac d'esblat fort serè la cadira d'un descans sues que l'altre un glop a cabra salada en esmortant secret fins a l'altritxa encantada està gros baraneta la pell a cala escorxada somiant cala entusqueta les de gotits a bramada rodoles macats la taula a taulera un cuc d'esplat de mà ocell a la falconera.

Danses muntanyes, voldria ser tan savi com els temps, voldria ser tan fort com el vent de tramuntana, voldria volar com els ocells, voldria ser

després de la nit retorni el dia, que la flama del primer foc

cuinons i misteris amagats amb mil detalls que tragines cada dia. Per un moment de la teva renou, jo el meu silenci

Poc a poc s'escurcen els dies. Són les 6:15 i ja és fosc. I en ses nits més fredes somies que encara estem en el mes d'agost.

dona'm fora i tan a prop dels teus braços, d'aquests llaços que em fermen. A l'acostum i a l'amor, la fragància d'un record, un moment distant que m'atraca, el ressò d'una cridada, tan enfora i tan a prop. Oblidat a la constància d'una mateixa passió,

El silenci és el dolor d'un buit ple de melangia quan et gires i estàs tot sol. La frontera del demà obre una porta al retorn, al refugi

0: Hi ha algunes espècies de pins amb unes pinyes permanents que romanen tancades durant anys. Només s'obren quan la temperatura és molt elevada. Són un magatzem de llavors que esclataran en totes direccions en cas d'incendi i que mantindran la seva fertilitat després del foc. D'aquesta manera, la planta ha anat seleccionant un mecanisme específic que augmenta la supervivència de la seva espècie. El pi cohabita bé amb la calor, però també s'ha preparat per quan hi ha una ardor excessiva.
1: Època de muda. Capítol 43. Pensar l'ardor.

És com la relació de Menorca amb el turisme. L'illa coexisteix bé amb els visitants, que generen una economia que beneficia la població local. Fins que la turistificació es fa desmesurada. La pressió sobre el territori degrada l'entorn i els seus recursos i la relació amb la població resident perd l'harmonia. Llavors s'entra en la fase de l'ardor i cal preveure, com ho han fet aquests pins, enginys que permetin la pervivència. Això no és tan fàcil com declamar-ho. Ja adverteixen els filòsofs que convé intentar viure d'acord amb allò que es pensa, perquè del contrari se sol acabar pensant en funció de com es viu. En el moment que Menorca deixa de pensar com vol ser, i per tant com vol anar evolucionant, llavors s'ingressa en una fase on els pensaments no són més que adaptacions, cada vegada més desesperades, a una realitat que no desitjàvem, però que s'acaba imposant. Quan les institucions proposen ampliar els aparcaments per combatre el col·lapse de les platges, una de les modificacions del PTI va per aquí, estem davant una realitat que ens pensa. S'abandona la idea de qualitat en l'experiència turística, es renuncia al concepte de capacitat de càrrega i s'abdica del marc de reserva de biosfera. Es posa el territori al servei de l'abús. De forma similar actuen els organismes que ajuden els infractors. Legalitzar unes piscines quan allò que s'havia autoritzat era un estalvi d'aigua d'aqüífer és una genuflexió. Un complex de subordinació que no vol mirar més enllà. És l'esmentada adaptació a la realitat, sense pensar en les conseqüències ni les alternatives. Posar un topall a les possibilitats d'actuació sobre l'illa i els seus recursos no és més que imitar allò que ja fem a la ciutat. El nucli urbà no es pot aparcar a qualsevol lloc. No és permès superar determinades velocitats. Hi ha uns horaris per fer renous importants. Hi ha unes normes per treure els residus. Són limitacions que s'han anat instaurant per fer possible la convivència en condicions dignes. A Menorca fa dècades que creix la pressió humana de l'estiu, evidenciant el problema de l'anomenada desestacionalització turística. Perquè tal vegada aconseguirem afegir turistes a l'inici i al final de la temporada, però estem fracassant per rebaixar els mesos centrals. Pretendre que aquesta dinàmica es pugui sostenir en el temps és, altra vegada, posar les clocales per no veure més enllà dels peus. Els malestars que ja es manifesten a l'illa fan urgent l'aplicació de mesures efectives per topar la punta de l'estiu. I la limitació de vehicles turístics és una mesura factible per aconseguir-ho. Constrenyent els cotxes es pot rebaixar la pressió humana. Una mesura per sobreviure quan l'ardor és excessiva. I per pensar l'illa en tot de trobar-la pensada.

Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Chuck Pons.

0: Benvinguts, amics, amigues, benvinguts a un nou espai de Sagramola, on en aquest programa escoltarem cançons que fan referència a fets històrics. Alguns músics han fet cançons que xerren de fragments de la nostra història. Penseu que el que diuen a la cançó deu ser cert o han emprat la seva imaginació. Avui en descobrirem detalls i curiositats. Ara veurem si els músics menorquins quedaran aprovats o si els haurem de suspendre en la signatura d'història.
1: 1956, mos feu una grossa nevada.
2: Sagramola, on en Pep Cardona ens segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

0: I de la Uella, benvinguts a Maquetes, a Radio Far, en el programa de música guapa de Radio Far. Benvingut Martí, benvingut Sergio, què tal?
1: Molt bé, molt bé. Tot bé, Pedro?
0: Bé, beníssim, m'ha sortit bé ara. un grup nou, un grup de gent molt, molt jove, que esteu fent coses i que m'agrada, bueno, fa temps que mos coneixem amb en Martí fa dies i fa ganes que fóssiu aquí i que xerréssiu un poc de la vostra trajectòria. Antes de començar, potser m'agrada, Martí, tu ets cantant,
1: sí.
0: I en Sergio és
2: bateria.
0: És bateria, olé, fantàstic. Com, no sé, sempre demano aquesta pregunta, la primera, per arrencar l'entrevista. Quin moment, o com sabeu que la música vos agrada? Que ja teniu aquell moment que dius, escoltes una cançó i dius, això m'agrada, no sé què, o vull que sigui un poc més que un hobby, o no, és una cosa que ha vingut naturalment. Teniu música a casa, vull dir, sou de família musical, o rotllo d'aquest?
1: Bueno, jo, personalment, sí, des de sempre, la família, sempre la música ha format part de la nostra família. Ma mare, en la guitarra, sempre tret la guitarra a l'hora de fer dinars familiars i coses. Sempre hi ha hagut música entre nosaltres i sí, i a poc a poc cada un pues, ha anat tenint com el seu estil. I si hi ha rock també, de part de mon pare, també sempre està molt present. I bueno, això. Tu, Sergio?
2: Bé, jo, que la meva família no toca instruments, però jo des de petit me vaig apuntar a classes i me vaig obsessionar a la bateria.
0: A bateria? A Bondemó?
2: Vaig a Sant Lluís.
0: A Sant Lluís.
2: Amb en Moi.
0: Amb en Moi? Bon profe. Joder.
2: I bé, fins aquí he arribat.
0: Fantàstic. Sí, perquè jo tinc més sort que jo, perquè jo a canvi tampoc no hi ha... Ni els agradava la música especialment, músics ningú. Però bueno, tornant a vosaltres, com muntava aquest grup? Suposo que sou col·legues de l'institut, com comença?
1: Sí,
0: la Uella,
1: sí,
0: suposo
1: sí.
0: Que és el vostre primer projecte, perquè sou menors d'edat, com te xerrava antes de començar.
1: Sí, sí, sí.
0: Com t'ho coneix un poc la idea aquesta?
1: Bueno, això va començar un poc després de la pandèmia. Jo... vaig començar a interessar per la música, entrant a les 12-13 anys, pues, vaig començar que m'agradessin grups. Abans, sí, la música sempre havia format part de la meva vida, però tampoc li donava molta importància.
0: Toques qualque instrument, tu?
1: Jo sona la guitarra.
0: La guitarra, vale.
1: I, bueno, soc vocalista. I te podria dir que el grup va començar amb una pel·li.
3: Maquetes, de Pedro S. Tuamala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

Bona, som en Pau de Romer, això és el nostre nou single Sorra i Caliu i esperem que vos agradi molt i vos acompanyi aquests dies de tanta calor. Una ferrada forta!

0: Bones! Açò és S'altraveu de sa glosa, un podcast del col·lectiu Glosera. Arrencam amb el cinquè capítol. Començarem fent sobre taula, mantenint connexió amb Menorca per conversar amb el convidat d'avui, en Pele, sonador i glosador actual, en qui us aproximarem en esglosat menorquí aprofundint en la construcció dels discursos i l'humor que es dona actualment en aquest art. Seguirem fent memòria amb la col·laboració d'esglosadors i glosadores actuals, qui us proposaran gloses i figures del passat i us explicaran algunes batalletes d'esglosat menorquí d'un temps enrere.
1: A la secció Glosim-glosam, Nedu es prepara el necessari per anar al primer glosat de la setena temporada de Sa Bodega Victòria per tal d'esbrinar què hi passa un diumenge de fosquet. I no podíem acabar el capítol, com no, sense glosar un poc. Partim?
2: S'altraveu de sa glosa, amb el col·lectiu Glosera. Un exercici de memòria sobre les dones improvisadores, antigues figures i gloses. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

0: Bon dia a tothom i benvinguts a Relats, el nostre programa especial en què pretenem endinsar-nos dins aquest món de la música popular i d'arrel, amb diferents perspectives, sempre. I ho fem des de l'estima, des del coneixement i de l'escolta comentada de cançons. Amb una post i un banc. Avui venim a xerrar específicament de música urbana. I per parlar-ne, mos acompanya una persona entesa en cultura popular que de ben segur que mos explicarà moltes coses. És en Josep Portella. Bon dia.
1: Bon dia.
2: Arrelats, el podcast de folk de Ràdio Far, presentat per Joan Carles Villalonga. Ja disponible a radiofarmenorca.com. A la plataforma de podcast de radiofarmenorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Ràdio Far.

Tot seguit, una cançó de Guillem Sol de Vila, de l'àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bronte, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

Amics, amigues, molt benvinguts. Una altra vegada mos tornem a posar aquí, davant dels instruments, per compartir una horeta de música de Menorca. Arranca una altra gramola, arranca una altra excursió musical i avui la centrarem tota en un músic poc conegut i la seva música també poc coneguda, que fa ja uns quants anys que és mort, que bueno, havia nascut el 1880 i va, diguem, viure dins del segle XX, però que fa uns quants anys que és mort, i que no és altre que Mestre Biel Cardona Enric. Després en xerrarem amb ell i explicarem quatre cosetes d'ell, quatre anècdotes, mentre anem compartint la seva música i les seves cançons, que veureu que són diverses. Música per banda, música tradicional, folklòrica, música de piano, música d'orga i bueno, un poc de tot. Música coral també. Abans de res, com sempre, anem a posar la cançó que vam deixar enganxada la setmana passada i que avui direm qui són ells.

La cançó ja ho havíem dit, es diu Camí de Cavalls, i el seu autor és en Xavi Criado. Xavi Criado és un pianista català, professor de diferents escoles, escoles municipals de Barcelona, i ell és pianista, i a part de que ha participat en diferents gravacions amb bandes sonores i això, el que té d'interès per nosaltres és que de ben petit venia a estiuetjar a Menorca i ha vingut sempre i ara ja de major ha seguit vinguent i no només ve a estiuetjar aquí una setmaneta sinó que ve i passa des dos mesos, tot el juliol i tot el mes d'agost normalment és per Menorca. Aquest disc està escrit tot seu i tots són passatges de Menorca, una visió romàntica de la nostra illa, el Pont d'en Gil, el Faro de Favaritx, un poc això, no? El Mitjor Gran, Paret Seca, això són els títols de les cançons, i es va fer el 2019 aquest disc, i amb ell va gravar tocava el contrabaix, un músic de l'Orquestra Simfònica de Barcelona, un músic seu, un Damià Arenas, ja jubilat, i el clarinetista era en Francesc Puig, tres amics interpretant les obres d'ell, i en aquest disc, que quan va sort de presentar-lo aquí a Menorca i a Barcelona també, de fer un poc de promoció, fer alguns concerts, va venir la pandèmia i no es va fer, i allà va quedar sense fer-se. Vull dir que és un disc gravat abans de la pandèmia, que no ha disposat de promoció i ha quedat com aturat, però que això no li lleva que són unes obres molt guapes i ja està, de tant en tant el posam per aquí. Anem a Sant Hermós, avui en la figura de Mestre Biel Cardona Enric. Aquest senyor, sent de Ferreries, jo també, en el seu moment vaig interessar per ell, i més endavant va fer un treball biogràfic sobre ell amb l'ajuda d'un senyor, de Miquel Cardona, que ja és mort malauradament, que era net seu. Jo no és família meva, jo som Cardona però no és familiar meu, aquest senyor no era familiar meu, per l'interès que m'adona sempre jo la música, me vaig interessar per aquest personatge i vaig fer un llibre fa anys ja, una vintena d'anys, sobre la història o petita història de la música Ferreries, i vaig recollir un poc els quatre que havíem fet una mica de renou aquí en el meu poble, i el primer personatge era ell, i vaig escriure una mica de cosa. Arrel de so, jo vaig conèixer en Miquel Cardona, que era un net seu, que va gestionar la Galeria Retxa, dissenyador, pintor, humorista, una gran persona, una bellíssima persona, en la qual vaig fer molta amistat després d'haver fet aquest llibre, i ell em va dir que volia fer una biografia del seu avi. Per aquest motiu, sempre que jo trobava qualque informació que li pogués interessar, li enviava per correu, mos telefonàvem, mos vèiem de tant en tant, sempre era fixa les festes de Sant Bartomeu i sempre solíem seure a la fresca una estoneta junts. Un gran amic. Es cas és que la malaltia se'l va endur i el llibre, la biografia que ell havia de fer, va quedar sense fer, i jo, un servidor, vaig recollir els apunts que ell tenia, perquè tot el que tenia redactat es va perdre, però sí que tenia apunts, manuscrits, així, i de tot el que ell havia recollit i el que havia recollit jo, vaig fer un treball que el vam signar tots dos, i que el vam presentar en el Premi d'Investigació aquí del meu poble, i va quedar guanyador. Aquest llibre se va publicar, està editat, i conta un poc la història d'aquest personatge que avui vos explicaré un poc per damunt. Així tot, no vos vull matxacar de molta informació, ja fa molta sona que xer, per presentar-vos això, vos poso una cançó, una peça de piano d'ell, i llavors seguirem xerrant.

La cançó es diu El viatjant, aquesta peça a piano es diu El viatjant i la pianista que va gravar aquesta peça és Nanoli Seguí. Bé, anem a veure una mica la història d'aquest senyor. Va néixer un 24 de desembre, el dissabte de Nadal de 1880, a un dels carrerons de Ferreries, que era molt petit en aquell moment, el poble, no és que sigui molt gran encara, però llavors encara era més petit del que és ara. Va néixer al carrer Sant Joan, número 21. Bé, ell, son pare era ferrer, ell era ferrer, i eren molt religiosos, eren molt de missa, i va venir un rector, un tal Miquel Fluixà, que bueno, li agradava molt la música en aquest senyor, i tenia intenció de muntar una orquestra d'ocarines. Sabeu que són les ocarines, eh? Normalment solen ser d'argila, eren d'argila, de terra. Avui en dia n'hi ha moltes que són de plàstic o inclús n'hi ha de metàl·liques. Són com unes com un ou, diguem, unes closques tancades, un ou aixafat, i que té uns quants de foradets i un lloc per bufar. És a dir, tu bufes allà i vas pitjant, vas destapant forats i va fent allò diferents notes. Llavors, ell li agradava molt la música, això estava xerrant de la seva infància, el més petit de tot, en pocs anys, i amb en Miquel Fluixà que van intentar muntar, que havia de muntar una orquestra d'ocarines, això ho explicava el mestre Biel, que al final eren total uns quants de lots que anaven allà a sonar, i ell els hi va mostrar o els hi va donar aquestes ocarines. Ell tota la vida en va conservar dues, una de més petita i una un poc més grossa, en diferent so. El cas és que ell li anava bé sa música, li anava bé sa música, l'orquestra crec que no es va arribar a fer mai, i li anava molt bé també tocar sa flauta i o sa viol, diguem, no? No sabem si realment va fer de fabioler o no, jo penso que no, però de la manera com ho posa els seus escrits biogràfics no queda molt clar si va ser fabioler o no. El que està clar és que ell tocava el fabiol i va tocar en diferents ocasions davant gent tonades de fabiol. Llavors és molt interessant perquè trobam escrit un document seu, una nota, una partitura on posava algunes tocades de fabiol que es van fer entre l'any 1890, quan ell tenia 10 anys, i 1899, fins que ell tenia 19 anys. Ell va anotar les tonades de fabiol, les melodies que feia el fabioler. És molt important això, és un document importantíssim, no per ell ni per Ferreries, sinó per Menorca, perquè està clar que en aquell moment es fan unes tonades que ara ja s'han perdut. Jo sempre dic que es fabiolés un temps, i les bandes de música també, a les festes patronals no estaven encursetats com estan ara. De fet, en alguns pobles estan més que altres, la part de Llevant no es mira tant això, en canvi la part del centre i la part de Ciutella, de Ponent, sí que es fabiolé, té unes tonades molt concretes, en moments molt concrets, i ara has de sonar això, ara has de sonar allò, i bueno, està molt encursetat. La part de Moll hi ha un poc més de llibertat, i jo estic segur que abans també hi havia molt més marge. Les bandes no sempre tocaven el jaleo, i els fabiolers no sempre tocaven la mateixa tonada. De les 5 tonades que va recollir, hi havia, per suposat, la colcada, el ball d'Escòcil, i 3 tonades més que ja no es toquen. Anem a posar una d'aquestes sonades de fabiol que es fa en Ferreries entre l'any 1890 i 1899. Estem xerrant d'uns 125 anys, que no és broma. Anem a sentir una d'aquestes tonades de fabiol.

Ja ho heu sentit. Quina melodia té més polida i més curiosa que es tocava i que ja no es toca. De ser que va recollir, algunes són ben difícils de tocar, però bueno, que es poden tocar amb un Fabiol. Bé, aquest senyor al final no va muntar l'orquestra d'ocarines i el rector, aquest en Miquel Fluixà, el van destinar a un altre poble i va venir aquí un altre capellà, que era Nermer Hildo Pons, i aquest senyor tocava el piano, i ell es va interessar perquè li mostrés a tocar el piano, o l'orgue, diríem, no? Mestre Bial, vull dir, es va interessar. I bé, era un al·lutat, i que sí, va dir que li mostraria, li va mostrar quatre nocions de música, a partir d'aquí va arrencar la seva carrera, en el Hildo Pons. Ell sempre diu que és el seu primer bon professor que va tenir. Aquest senyor no tenia piano aquí, per practicar tenien el teclat pintat damunt un tros de llenya, i allà li mostrava la posició dels dits, i li feia fer uns moviments i tot això, fins que al final ell va dur el piano seu, aquest senyor, en el Hildo, i bon, allò va avançar, diguem, es va començar a aprendre de tocar els teclats. Quan en aquest senyor el van enviar, van canviar de parròquia, ell tenia 14 anys, mestre Vial tenia 14 anys, i ja tocarejava una mica el teclat, l'orgue, diguem. I li van dir que, bueno, que podria tocar l'orgue de l'església i ell seria l'organista a partir d'ara, no? Diuen que els peus no li arribaven al teclat. Sabeu vosaltres que els orgues normalment tenen el teclat de les mans, però en els peus també solen tenir un teclat. Que amb els peus solen... A ell no li arribaven els peus allà. I bé, el rector que va venir nou va dir molt bé, tu pots tocar el piano aquí o l'orgue, però t'aniria bé seguir practicant i seguir anant a escola de música, no? I va anar amb un capellà mercadalenc, en Jaume Galmés Fluixà, que era un conco d'en Llorenç Galmés, que de vegades n'han xerrat d'ell. Era un conco de Llorenç Galmés. Era un senyor que era missioner, havia estat a les Amèriques i havia arribat una mica malalt i era molt bon músic. De fet, a les Amèriques vivia de la música, a part de la religiós, i aquí va ser qui li va seguir donant classes. Ell s'anava cap a Mercadal, a escola, a peu, no hi havia bicicletes, no hi havia carros, per suposat, però ell anava a escola dos dies per setmana a Mercadal. Bueno, fins que aquest senyor va morir. Però anem a posar ara una altra cançó, en aquest cas posarem unes peces d'orgue de Mestre Bial i llavors seguim amb la seva història.

La cançó que hem escoltat es diu Noces d'un príncep. No vos ho esperàveu, que a la gramola escoltàssim peces així, d'aquest calibre. Noces d'un príncep, sort que cau sentit, sort que escoltàveu aquí, és sorga dels Socors de Ciutadella i l'organista és Nalu Bakletsova. Aquesta teclista, aquesta pianista o organista ucraniesa que viu a Ciutadella i que ha fet tanta feina amb el món de les escoles de música, no? Nalu va tocant aquesta peça de Mestre Vial que és de Ses noces d'un príncep. Bé, quan aquest senyor Mercadalenc, pianista, missioner de les Amèriques, va morir, es va quedar altra vegada sense professor i llavors va fer el pas definitiu, diríem, perquè va anar a escola amb un professor italià, molt bon professor, Domenico Bellissimo, i en Domenico Bellissimo moltes gent com Deseo Mercadal, historiadors d'aquelles èpoques en xerren molt bé d'ell. És un senyor que va venir aquí amb una companyia d'òpera que li va agradar Silla, es va enamorar i va quedar a viure aquí. Amor, va fer molt de concerts per aquí. Estem xerrant de l'any 1900, principis de segle, per allà amunt, quan Mestre Vial tenia una vintena d'anys i va anar a escola amb en Domenico Bellissimo. Sa manera és curiós perquè per anar a escola a Amor, allà a principis de segle, s'aixicava a les 2:30 de la matinada, a les 2:30 de la matinada, aixicava i amb un carro d'un traginer, de gent que anaven cap a modo duent coses, tira, allò mig ajegut, damunt sacs de carabó o damunt llenya o damunt qualsevol cosa, ell se posava damunt el carro i el viatge es feia llarg i cansat, imagineu-vos, de Ferreries fins a Mó, el carro segurament havia partit de Ciutadella. Sí, quan sigui ell allà damunt, fa moltes estones dormia damunt el carro i arribava damunt les 8, a Mó, anava a escola i després, a mitjan matí, o entrada de cap vespre, tornaven cap a poble, arribava a entrada de fosca a poble. Això era el trajecte. Amb aquest senyor va aprendre música, va aprendre el que és ser pianista i bueno, tot el que va aprendre ho va aprendre d'ell, diríem, no va ser el seu darrer professor. A partir d'aquí tot va ser autodidacte i a la vegada també li va aconseguir un piano. Aquest senyor li va aconseguir un piano que la seva família van comprar. Ell feia feina a Ferrer i a la vegada tocava el piano a l'església, sobretot. A la vegada també, com veurem, va estar ficat en el món de les bandes de música, que ara vos n'explicaré un tros. Però abans anem a escoltar una composició de Mestre Vial, una composició per banda que ell va fer dedicada en el seu, en el sant patró dels ferrers, aquest Sant Eloi. No sé si ho sabíeu, però Sant Eloi és el patró dels ferrers. Va dedicar una cançó a Sant Eloi i sa banda de Ferreries la va gravar en una ocasió. Per tant, anem a escoltar la cançó de Sant Eloi, que és una obra per banda de Mestre Biel Cardona.

La peça que hem escoltat es diu Sant Eloi, patró dels ferrers, i està escrita per el mestre Vial. Hi ha que dir que les bandes de música de fa 100 anys no eren iguals que les d'ara. Anem a posar un exemple. No hi havia saxos, no hi havia saxos, i eren més pocs músics, per suposat. Aquí estem, hem escoltat una banda amb uns 80 músics, però en aquell moment ell ho va escriure per una banda de 14 o 15. Llavors va haver de fer un arranjament, una adaptació. També és curiós que el flautista que hi havia a Ferreries, que era en Mevis, que dèiem, jo no el vaig conèixer, un senyor, no, vaig conèixer descendents seus, però en Mevis aquest, el flautista, no el vaig conèixer. En Mevis aquest era molt bon flautista, però no sabia llegir música, per tant, les partitures de Mestre Vial mai duen partitura de flauta escrita a les bandes, però veus les fotos i sempre hi ha un flautista. Aquest senyor, no sé com anava, devia anar en el seu aire. Bueno, llavors, per resoldre aquest tipus de diferències i de peculiaritats, va ser en Litus Arquimbau qui va fer un arranjament de les partitures originals de Mestre Vial i els va adaptar per una banda més actual. Si aconsegui, la cançó era aquesta i devia sonar més o manco, com a so, més senzilla, manco músics, i bueno, un poc això és història. Mestre Vial es va aficionar a tocar el piano, però tocava també el clarinet, també sabia tocar el bombardí, tocava diferents instruments. I llavors ell es va posar a sonar en la banda de música. En la banda de música que hi havia Ferreries, de principi del segle XX, ell hi sonava, era un dels músics de la banda. I dins la banda hi va començar a haver moltes rivalitats de caràcter polític, és a dir, uns pensaven d'una manera, uns altres pensaven de l'altra, i els músics estaven molt dividits. El poble també estava molt dividit, perquè hi havia uns bars, un bar sobretot per uns, per als republicans, hi havia un altre bar més per als conservadors, i on anaven a un bar o anaven a l'altre. Va ser un dia vinguent des migjorn, diuen que vinguent d'un concert des migjorn, que el director els va dir: avui foscat anarem a sonar en el bar aquest, a fer una sonada. I era el bar dels republicans. I llavors els conservadors es van dir: ja està bé d'anar a sonar en aquest bar, es van barar, i les cases que no hi van anar a sonar, i es van separar. La banda va quedar minvada, amb molt pocs músics. Al cap d'un anyet o així va sorgir una altra banda, i a Ferreries hi havia dues bandes. És una història molt curiosa del nostre poble, en dues bandes, en un poble tan petit, que a més barades entre ells, que quan es trobaven es fotien llenya, així de clar. Perquè se conten històries d'autèntiques batalles campals, de trobades de les dues bandes. Bé, sí, com sigui, les dues bandes va durar uns 6 o 7 anys, que van conviure aquestes dues bandes, i ell tocava la conservadora, la banda conservadora, i el director de la banda conservadora li va deixar el puesto a ell. Ell va acabar dirigint la banda, la banda conservadora. Anem a escoltar ara una altra cançó escrita per banda, també de Mestre Vial, una cançó que es va fer molt popular dins els anys 50, més tard, quan la banda de Ferreries solia anar a les processons de Maria Auxiliadora a Ciutadella. Ell va fer una cançó, una obra per banda, que és de Maria Auxiliadora, aposta per anar en aquestes processons, i diuen que aquesta obra triomfava. Està enxerrant dels anys 50. Així, tota aquesta obra no sabem de quin any està escrita, però als anys 50 sabem que l'interpretava allà a Ciutadella. Anem a escoltar la cançó de Maria Auxiliadora.

Aquesta cançó, jo em va passar un cas, aquesta cançó l'havien tocada, ja vos dic, dins dels anys 50 la tocaven, però es va deixar de sonar, la banda no, ja no la tocava, de fet ja no la toca tampoc ara, però van fer un concert homenatge a Mestre Biel, aquí a Ferreries, toca el 2008, crec recordar, no estic segur, i van tocar aquesta peça, i de vora jo estava assegut un senyor que havia tocat tota sa vida, ell tocava el clarinet, havia tocat tota sa vida en sa banda i que moltes vegades havia tocat aquesta peça. I fa, per tant, en aquell moment, potser fa una cinquantena d'anys que no la sentia, sa cançó. Molt de temps. I ell es va emocionar molt quan la va sentir, va fer emocionar jo també, perquè l'home li queden set llàgrimes, no? Quan va sentir aquesta peça, així en plan triomfal, així en banda, i bueno, ens va agafar allò, estremoló, no? Bé, Mestre Biel té una cosa molt important que ja en vam xerrar un programa, així com vos he xerrat també de les tocades de Fabiol, aquí n'han posat una de les que ja no es toquen. Una curiositat la vaig explicar en pèls i detalls a un programa que van dedicar en Jaleo, perquè ell va escriure la partitura per des Jaleo, perquè l'ha tocat la seva banda, i és el document, és la partitura més antiga que hi ha a Menorca, escrita de com a Jaleo, no? Està escrita l'any 1920, quan les altres són bastant posteriors, tant la de Ciutadella com la d'Amor, que són d'en Gustaví i són d'en Quique Villalonga, són de dins dels anys 60. Aquesta banda, la cançó de Jaleo, la peça de Jaleo l'han tocada sempre, de tota la vida, a tots els pobles, d'oïda i sense partitures. Manco a Ferreries que sí que hi havia una partitura. Llavors li feien cas o no, jo crec que ara no sé si seguien moltes papers o no, però sí que estava escrita, perfectament escrita. I això està recuperat i està degudament tot registrat i comptabilitzat. D'això ja em vam explicar en detall en aquell programa d'Escaleo i no m'extendré més amb això. Ell ja us ha dit que era molt religiós, excessivament religiós. Tenia, a part de ser molt mal gènit, tenia molt mal gènit,

moltes músiques per interpretar mentre es fa la missa, no? Mentre hi havia la celebració. Algunes eren per coral, altres per cantants, a veus, i altres purament per orgue, no? I llavors té sants, té al·leluies, i té moltes coses d'aquestes. Vos posarem una cançó que va gravar la coral Clau de Sol, com no podria ser d'altra manera, que és un tanto mergo, que ara vos explicaré el que és un tanto mergo, o bueno, no sé si... Sí, vos ho explicaré. Anem a veure. Bé, són explicacions que jo t'ho emprentes que molta gent ja ho sap i que per tant no hauria per què anar a dir, però la música religiosa... La música religiosa, la major part de les vegades té uns textos molt concrets i molt específics, són molt repetitius, la majoria de religions ho tenen això, uns textos, unes lletres molt repetitives, com pugui ser una Ave Maria o pugui ser un Pare Nostre, que sempre és la mateixa lletra, no? Però que diferents músics l'han anat musicant, no? Llavors, totes les parts de la missa, diguem, es poden musicar, de fet s'han musicat en alguna ocasió, i llavors el que es deia tanto mergo és la darrera part, les dues darreres estrofes del que es diu simne eucarístic, espanja lingua, que estava escrit per Sant Tomàs d'Aquino, que normalment et sol cantar mentre es fa l'adoració del Santíssim Sagrament. Ell era molt dels adoradors, va ser el president dels adoradors, i bueno, no en va escriure un, en va escriure dos o tres de tantum sergus, ell. Hi ha tantum ergus de l'any 43, vull dir, més aviat té diferents tantums ergus. N'hi ha uns quants descrits molt populars, però després hi ha versions d'altres músics que han musicat els tantums ergus, com més aviat que n'ha fet dos, el mateix que podrien dir des d'Ixelm Lodols, que hi ha moltes versions musicals en la mateixa lletra, per suposat, i més a més cantat en llatí. En aquest cas, la coral mos cantarà que tanto mergo acompanyat a sorga per Nalu Bakletsova. Escoltem el tanto mergo aquest.

Estan Tomargo de Mestre Vial de l'any 43. Bé, Mestre Vial, Cardona, va viure fins als anys 70, va morir amb més de 90 anys i en els darrers anys de la vida es va, bueno, ell sempre va anar fent música i es servia entre els seus arxius, els trobam els arxius de la banda de música de Ferreria, els arxius de la parròquia, en els familiars,

els arxius de, també de la capella Avídica s'han trobat peces de mestre Biel. Té una extensa munt d'obres escrites, però són així, més o menys és el que hem escoltat, no? Aquestes són peces de piano, peces d'orgue, peces per coral i peces per banda, sobretot. Anem a escoltar encara una darrera peça de piano que es diu Lamentacions d'un cec.

Lamentacions d'un sec. Mireu, ara ja no es graven discos, de fet ja es graven poquíssims CDs, però músics com ell, com Mestre Biel, o com Bartomeu Carreras, per exemple, en trobam molts per molts de pobles, que hi ha moltes coses escrites d'ell, però poc conegudes i poc interpretades i, per suposat, poc gravades, no? Llavors és una llàstima, perquè el fet que això hagi sortit un disc en peces de Mestre Biel o en peces de Bartomeu Carreras, per exemple, ja ens dona peu a que puguem conèixer la seva música i puguem apreciar-la. Sí que es ve que gent com en Lluís Sintes i en Tomeu Olives han tret a la llum bastantes obres de compositors menorquins, però jo sempre reivindic que aquestes peces s'han d'aprofitar, s'han de conèixer i s'han de donar a conèixer, sobretot, no? Bé, avui hem vist aquest personatge i ja està. La idea era aquesta, presentar-vos aquest músic, dir-vos un poc el que havia fet i que conegueu un poc la seva música. Per tant, això mos ha duit a passar per música religiosa, peces d'orgue, peces de piano, peces a banda, un estil de música que no és el nostre habitual, però que també música perquè dins els nostres programes hi cap tot el que sigui de Menorca, per suposat. Per tant, benvingut sigui. Mestre Biel Cardona Enric, avui ja li han fet aquest repàs i bé, ja ho sabeu, els qui vulgui sentir la música de Mestre Biel Cardona, hi ha un CD per aquí que roda i que qualque vegada es pot trobar encara. Està fet dins el CD que el van fer el 2012. Res més, ja estem al final, a la coa, no mos fem falta més que donar-vos l'agraïment per haver aguantat fins aquí aquest programa i desitjar-vos molta salut i molta alegria, sobretot molta felicitat i bona música. Vaig deixar-vos una cançó ben diferent de tot el que hem escoltat ara i que sigui una cançó sorpresa i cançó incògnita, cançó interrogant per la setmana que ve. Amics, gràcies i vos estim molt, ja ho sabeu, i que vagi bé. Fins una altra. Adeu.

0: Bon dia i benvinguts a la segona jornada de la 7a edició del Menorca Doc Fest, en aquest podcast Gris Mig dedicat a la fotografia documental. I avui tenim un convidat molt especial i que jo crec que per totes les generacions de fotògrafs és una referència, que és en Joan Fontcuberta. Joan, benvingut i moltes gràcies.
1: Hola, gràcies per convidar-me.
0: Volia començar parlant un poc de la conferència Break, cap a un nou ordre visual, que d'alguna manera és la conversa que ens proposes en aquesta edició. Què trobes que on trobes aquesta ruptura cap a un nou ordre visual i cap a on va la foto i cap a on van els fotògrafs?
1: El títol l'he manllevat d'un festival col·lega del vostre, que és Panoràmic, del qual soc codirector, i que cada any té un nucli conceptual com a eix de tota la programació. I aquest any és justament aquest, no? Break, cap a un nou ordre visual. Break, com se sap, és una paraula anglesa que té dos significats. Per una banda és trencar, però per altra banda és trencar una rutina, és a dir, fer una pausa. Aleshores, fa 25 anys del segle XXI i potser val la pena fer una pausa i revisar què ha passat, no? Perquè estem immersos en una evolució vertiginosa, quasi no ens en recordem, però fa 25 anys doncs, no hi havia Google, no hi havia telèfons mòbils, no hi havia tota una sèrie de dispositius de comunicació, dispositius tecnològics, que avui ens fan la vida molt més fàcil en determinades aspectes, no? I aleshores, doncs, com ha canviat tot això, sobretot el panorama visual i el panorama de la fotografia. Aleshores, la fotografia va néixer fa uns 200 anys i va instaurar una manera de mirar el món basada no només en unes formes tècniques, òptiques, mecàniques, físiques, etc., sinó en tota una sèrie de valors que estaven arrelats al segle XIX. Aleshores, han passat doncs, dos segles i potser val la pena fer aquesta pausa i dir on som ara.
2: Gris Mig, el podcast de fotografia del Menorca Doc Fest. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

0: Tu quan arribes a casa i seus en el sofà, mires pel·lícules o intentes desconnectar?
1: No miro cap pel·lícula, perquè miro moltes pel·lícules. I és una cosa que trobo faltada quan no era directora artística de Tots Barcelona. Però realment ara me passa vida mirant pel·lícules. Mirant 1.000 pel·lícules cada any.
0: Uau. És una mitja de 3 per dia o alguna cosa així.
2: He perdut el compte.
1: Depèn, sí. No, però hi ha dies que no puc mirar pel·lícules, perquè implica altres feines, implica també viatjar, tens reunions, tens altres tasques a fer. Però no estic tota sola visionant. Un grup, un comitè de selecció, que som 7 persones. Però sí que és cert que, clar, quan t'has de visionar tant, després vols netejar la mirada, perquè si no estàs com contaminat, no?
0: Llegir, no? O fer alguna altra cosa.
2: Et volíem preguntar també si et conviden a anar a molts festivals de cine i què és el que més t'agrada dels festivals com a esdeveniment, si és el mirar les pel·lícules que es projecten o quins són els altres elements que té un festival que t'agraden també.
1: Jo vaig a molts festivals. De fet, la setmana passada estava a Majordox, fa 2 setmanes estava a Suècia, a Nordis Panorama. Fa 3 estava, no un festival, sinó un laboratori de projectes que era a Navarra, Doclab. D'aquí 2 setmanes me'n vaig a Eslovàquia, un altre festival. Després me'n vaig a Amsterdam, a IFA, novembre. Després me'n vaig a Roma. Tot així, tot el temps. I no acostuma a mirar pel·lícules als festivals. Perquè quan viatges tens un altre tipus de feina, que és fer connexions, fer reunions amb agents de vendes, que són aquestes empreses que es dediquen a comprar i vendre pel·lícules, i que d'alguna manera cada agent de venda té com el seu paquet, té també la seva personalitat. Com més coneixes aquestes empreses, elles mateixes ja te poden oferir un tipus de documental sensible al que tu vas programant. Hi ha tot un tema de negoci, no?, que s'ha de fer aquests festivals. I a vegades passa, hi ha alguns festivals sí que vaig a veure pel·lícules, no?, com pot ser IFA, perquè té moltes estrenes mundials, o sigui, té projeccions, que és pel·lícules que serà la primera vegada que es projectarà a un festival, o Berlinale, no?, també és més de febrer, que també són estrenes mundials. Sí, però altres festivals, a Nordis Panorama, que vaig estar 3 setmanes, o a Majordox, que vaig estar la setmana passada, quasi tota la programació jo l'havia vista.
2: Clar.
1: O l'havia vista a la meva oficina, o l'havia vista a Berlinale o a IFA l'any passat.
2: Són pocs els festivals que hi ha estrenes que tu no hagis tingut accés abans, segurament.
1: Són aquests festivals de classe A, que tenen estrenes mundials, que se'n diu, que és la primera vegada que es projecta en un festival.
3: Gris Mig, el podcast del Menorca Dogfest, amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Pots seguir tota l'actualitat de Ràdio Far al nostre canal de WhatsApp i a xarxes socials. Connecta't a Ràdio Far.
1: Les teues mans me...

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Cada cosa en el seu temps. I en el mes d'abril, s'enclova, esclata.
2: Cada cosa en el seu temps. Amb el biòleg i divulgador, Sam Pons.
1: S'enclova és una planta molt coneguda a Menorca. Durant la primavera, encén el camp de silla d'un intens color magenta.
3: M'agrada s'espigolar i anar replegant espigues.
1: És originària de la conca mediterrània occidental. Es va introduir a Menorca com a planta farratgera ara fa un parell de segles.

0: pertany a la família de les lleguminoses, un tipus de plantes que les seves rels tenen uns petits bonys amb uns bacteris que viuen en el que es diu una simbiosi.
1: M'agrada s'espila i anar replegant espines.
0: La simbiosi és una relació entre dos organismes que fa que un depengui de l'altre. Aquests bacteris són capaços de fixar, és a dir, agafar, el nitrogen de l'aire, que després és aprofitat per la mateixa planta.

Per aquest motiu, Sant Clova no ha de mastegar adobs i, a més, fertilitzar la terra. És per això que antigament era un farratge molt preuat i que, a més, agradava molt en el bestiar.

amb la introducció de nous tipus de farratges, l'enclova va caure en desús. Però actualment es torna a fomentar la seva sembra pel fet de ser un cultiu molt ecològic i que no necessita tractaments. M'agrada s'espigolar i anar replegant espigues. L'enclova atrau una gran quantitat d'insectes pol·linitzadors. Diuen que la mel d'enclova és de molt bona qualitat. Ja veig, idò, que amb aquesta planta tots són avantatges. Un bon exemple de com el retorn en el passat acaba sent una bona aposta de futur.

A continuació escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Bord Records.

0: Num puesto precioso.
1: Caragulis de caramuxes em prendes que per pescar i és que tamen em foto una sirviola conjunt clar. L'important per jo és estar arran de la mà, tancats ulls i desfent buits i deixar-ho tot molt més clar. Ona

0: Bueno, a vegades no és decidir un moment, és que senzillament et ve la proposta i no dius que no.
1: Uh-huh.
0: I després, quan hi ets a dins, a partir de posar coses en comú i aconseguir, sobretot, coses en comú i el feedback que reps dels diferents públics, ja sigui un escoltant de música clàssica com un assistent a un poetry, com un aprenent de glosador, no?
1: Exacte.
0: Quan veus que les coses et surten, allò és el que et dona energia per a dir, no, estic bé aquí on estic i estem fent una bona feina i m'agrada això que faig, el manco durant una temporada, evidentment, no? Mm. Però ja et dic, no és una decisió pròpia de dir, vinga, va, a partir del 2012 vaig a Joventuts Musicals de Mo i tal. No. Jo crec que
1: les coses arriben, no?
0: Sí, sí, t'hi llences i després et deixes emportar una miqueta pel ritme.
1: Mm. Mm. Sí, perquè no ho hem dit, també havies estat a les Joventuts Musicals de Mo.
0: Sí, exacte.
1: Exacte.
0: Exacte.
1: Entre tantes coses, no? Vas rebre el Premi Illa de Menorca el 2010 i d'alguna manera en aquell moment bueno, supos que empesa també per na Margarita Ballester, mm-hmm, i per en Pere Gomila, sí. Vas agafar sa confiança, mm-hmm, per engegar, no només escriure per tu, perquè si no tinc mal entès tu ja escrivies des de ben petita,
0: sí,
1: sinó per també compartir-ho, no?
0: Exacte, és aquella... Bueno, realment, en Pere Gomila i na Margarita van ser i segueixen sent els meus referents. Uh-huh. No? És a dir, no hi ha decisió de vers que gairebé no passi per ells. No? Saps? Aquella cosa que necessites algú que realment doni opinió. Sí, sempre hi ha com a dos o tres lectors, no? I això crec que ho fa molta gent.
2: Sí, no sempre els esborranys.
0: Exacte, els esborranys. I a més a més s'admeten crítiques, eh?
2: Bones
0: o dolentes.
2: Te fan d'editors.
0: Sí, me fan de prelectors o... Sí, exacte. Llavors, sí, el 2010, a partir d'un curs d'escriptura que organitzava el Consell Insular, decideix canviar un original en el premi, i el guany.
3: Gaby Misilevicius i Magda Timoner presenten Arizones, el programa de feminismes. Escolta el sencer a radiofarmenorca.com.

0: Biblioteca Freak, capítol 66. N'he fet aposta perquè mos endinsam en el terror sobrenatural gòtic amb una joia desconeguda, amb el manuscrit trobat a Saragossa de Jan Potocki. Una obra que és una nena russa, una història dins d'una història dins d'una història. Un laberint digne d'un minotaure, a cada raconada del qual, exquisidament construïda, trobarem assassinats, encantaments, aparicions fantasmagòriques que un poc sí que mos regiraran, fins trobar la sortida, o no. Descobreix com és i moltes coses més escoltant el capítol sencer en el web radiofarmenorca.com.
1: A Ràdio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

surt el sol, sa vida ja en canvia. Només me puc trobar-me a la nit. Som un estrany

El cementeri es ple de poetes fracassats. Odontòlegs, fiscals, peons, jutges, comares, cabrons. T'estimam i no t'oblidam, diu la pedra freda de la mentida.

Els cementeris ple de finals insípids, monòtons, d'esperances mai complertes, de somnis mai somiats. De t'estim, t'ho dit, enyor, de quin descans, de ja era hora. Talents incontrolats i banyes mortes. El cementeri és ple de certeses, de cites confirmades on mai arribes tard. És el somni dels horitzontals, és la calma de la vida.

0: Ràdio Far presenta Sarrondà, en Joan Esmalanat.
1: Això era una vegada, en temps d'Anna Maria Castanya, en el poble d'Es Mercadal hi vivia un home que tenia dos fills i abans de morir-se va fer hereu el major, a qui va deixar tots els béns que tenia, llocs, cases, animals, a excepció de dues tanques que les va deixar el fill petit, que era de nom Joan. Però va posar una condició al germà major, que quan el germà petit necessités el cavall i el bou, els hi hauria de deixar. Son pare era molt vell i es va morir. Va passar el temps i els dos germans anaven molt mal avinguts. El major no podia veure en Joan de cap ull, fins a arribar a desitjar que es morís. Un bon dia, en Joan va demanar el bou al seu germà gran perquè l'havia de menester per llaurar. El germà li va deixar el bou de molt mala gana, només per complir la voluntat de son pare. I va succeir que en Joan va tenir tanta mala sort que, llaurant de vora una paret i com que el bou tenia les banyes molt grosses, va embarrar i, tombant l'arada, es va rompre una d'aquelles banyes tan llargues, quedant xoroll amb una sola banya. En Joan agafà el bou i el tornà al seu germà. Quan aquest va veure la facècia, li va dir de tot. El va amenaçar que el denunciaria davant el jutge. En aquell temps, l'únic jutjat de Menorca era Ciutadella. Feta la denúncia, el germà major va avisar en Joan del dia i l'hora en què es faria el judici de la banya del bou.
2: A les 10 de dijous que ve has de ser al jutjat de Ciutadella i em penses que d'aquesta aniràs a dormir a l'ombra.
1: Així, arribat el dimecres, després de dinar, en Joan va agafar un serró i posar un tros de pa i una pinxa per fer un mossop pel camí, partint cap a Ciutadella. Camina qui caminaràs. Quan li agafà la fosca de bo, es trobava davant son granot i va pensar d'entrar al lloc per veure si el deixaven passar la nit. Així ho va fer. Quan va arribar a les cases, donà qui va dient: «Bona nit i bona hora!» L'amo va sortir davall la porxada i quan va conèixer el visitant li va dir:
3: «Bona nit, idò, què fas per aquí en aquestes hores, Joan?»
1: Ell li va explicar tot allò que li passava. L'amo el va escoltar i el convidà a sopar amb ells. Quan va entrar a les cases, va veure que també hi havia el seu germà major. Contrariat per la seva presència, no va gosar asseure's a taula i es col·locà ben arrufat de vora la foganya. En veure en Joan el menjar que hi havia damunt la taula, li va entrar gana i va treure el bocí de pa i la pinxa que duia dins el serró i la va posar damunt el caliu amb la idea de coure-la. Els pagesos d'aquell lloc no feia gaire que s'havien casat i Madona estava embarassada. En això que, quan Madona va sentir aquella olor de pinxa, li va entrar desig, de tal manera que insistia el seu marit fins que aquest es va atracar en Joan per veure si tenia cap més pinxa per a Madona. I en Joan li contestà: «No, només en duia una i ja me l'he acabada». Quan Madona va sentir això, es va disgustar molt perquè tenia un gran desig de pinxa i no volia menjar res que no fos pinxa. Tot això va preocupar molt l'amo, qui no sabia què havia de fer per satisfer els desigs de Madona. Atesa aquesta situació, el germà major va anar cap a l'amo i li va dir:
2: «Tu vine amb jo a Ciutadella i entre tots dos veuràs com l'arreglarem en aquest i li traurem les ganes de fer més ontes de pinxa a dones embarassades».
1: En Joan, ben orugat, es va colgar dins la païssa amb la idea de reposar un poc. Però no va poder dormir en tota la nit pensant que en tos d'un ara ja li tocava respondre de dos judicis. Així que estava molt desesperat i no hi veia cap sortida als seus problemes. Desvetllat com estava, va decidir fer camí cap a Ciutadella passant pel camí reial o camí vell de Maó. Així que va haver de passar pel barranc del Gendà. Quan va arribar al torrent, entre Saranjassa i Ses Voltes, va trobar una dona a qui l'asa li havia caigut dins l'aigua i no el podia fer sortir. Amb aquestes, en Joan es va oferir per ajudar-la. «Vos estirau del cabresta i jo agafaré la cua i crec que sortirà», li diu en Joan amb tota la bona intenció. Comencen a estirar i tant fort.

0: Tu va fer en Joan que va rompre la cua de l'asa. Aquella dona es va posar molt maleïta.
1: Sou un tros d'animal. Mira que estirar la cua d'aquesta manera.
0: Li deia tot enfadada i cridant.
1: Què faig ara jo amb l'asa sense cua? Jo vull l'asa amb cua.
0: Seguia cridant. Justament en aquell moment, el germà major i l'amo de Son Granot passaven per allà de camí cap a Ciutadella. I en sentir que les velotes van apropar per veure què passava. Quan van veure que el causant d'aquell estropici era en Joan, no es va faltar temps per dir-li a la dona de l'asa.
1: No hi penseu més, veniu amb nosaltres a denunciar-lo al jutge. Aquest n'ha fet de molt grosses.
0: La dona de l'asa es va deixar convèncer i va partir cap a Ciutadella amb els altres dos. Com podeu comprendre, en Joan estava desesperat en veure que la seva desgràcia anava en augment. Així com va poder, va arribar a Ciutadella de bon matí i es va dirigir tot d'una cap al mirador, amb la intenció de tirar-se de dalt baix i acabar amb la seva desgraciada vida. Com ho pensava, ho va fer. Però amb tanta mala sort que va caure damunt un frare que estava fent les feines allà baix. El resultat va ser que en Joan no es va fer res i el qui va morir va ser el frare. 350 covos de banyetes! Aquesta sí que és bona! Ara sí que estic perdut, va pensar en Joan. Els pocs pescadors i mariners que hi havia en aquella hora per baixa mà es van atracar per veure què passava. Quan van descobrir el frare mort i en Joan damunt, van començar a escampar el succeït i molt prest tota Ciutadella se'n va entema. I com era d'esperar, també va arribar a les orelles del pare prior del convent al qual pertanyia el frare. Així les coses, quan el germà major d'en Joan, l'amo de Son Granot i la dona de l'asa van arribar al jutjat, es trobaren amb el pare prior tot espantat, intentant parlar amb el jutge per veure què s'havia de fer amb un cas com el que acabava de succeir. Ells, quan van sentir el que havia passat i qui era el causant, van fer entendre al religiós que el millor que podia fer era ajuntar-se a ells en la denúncia, a fi que en Joan rebés el càstig corresponent i anés a parar a la presó d'una vegada. Arribada l'hora del judici, en Joan es trobà davant el jutge amb els quatre acusadors qui, amb pèls i senyals, explicaren els danys que havien patit per culpa seva. Però el jutge també va voler escoltar en Joan qui explicar les coses així com li havien passat. Una vegada el jutge hagués escoltat amb dues parts, va dictar sentència i, dirigint-se al germà major d'en Joan, li va dir:
2: «Vos, qui voleu el bou amb les dues banyes, el que heu de fer és donar-lo a en Joan, vist que la banya hagi crescut, i llavors el tornarà».
1: «Ah, no!»,
0: va contestar el germà major molt maleït.
2: «Escolteu»,
0: va respondre el jutge en to sever,
2: «si voleu les dues banyes, haureu d'esperar que li creixi la banya rampuda».
0: El germà major no va quedar satisfet amb la sentència, però, en voler el bou, el va haver d'engronsar amb una sola banya. Després, el jutge va passar el cas de Madona i la Pinxa, que el va resoldre d'aquesta manera.
2: «Això és molt senzill»,
0: va dir el jutge.
2: «Que Madona vagi a viure a Can Joan i mengi Pinxa vist que s'afarti».
3: «Ah, no?»,
0: va dir l'amo.
2: «I no, si no vol que les coses vagin a pitjor, que Madona quedi com està ara i no en parlem més»,
0: va sentenciar el jutge. Arribar al torn a la dona de l'asa, a qui el jutge li va dir:
2: «Vos, qui voleu l'asa amb la cua, el deixeu en Joan fins que li creixi, i llavors que vos el torni».
1: «Ah, no!»,
0: va dir la dona de l'asa.
1: «Jo el vull ara i amb la cua».
2: «Que n'hi hagi prou. Si no el voleu així, us el quedeu com està i deixeu tranquil aquest pobre home».
0: En veure en Joan com s'arreglaven les coses, criava coratge. Però la mort del frare era molt més greu que tota la resta i va tocar dictar la sentència pel cas del frare mort. El jutge es va dirigir al pare prior per dir-li:
2: «L'assumpte del frare l'arreglarem d'aquesta manera. Que en Joan vagi baix al mirador i es col·loqui allà on va morir el frare. I vos,
0: dirigint-se al frare prior,
2: us poseu dalt del mirador i us tireu damunt en Joan. Si el matau, ja estarà aclarit el cas.
0: Senyoria, això no, va dir el pare prior.
2: Si no ho voleu així, en Joan ja se'n pot anar a casa seva.
0: Aquestes van ser les sentències del judici d'en Joan el Malanet, qui ben content i tranquil se'n va anar cap a Es Mercadal. I els quatre acusadors, en la cua entre les cames, van partir cadascun a casa seva. Vegem si d'aquesta aprenen a tractar com toca la gent poc sortada. I si no són morts, encara són vius.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Fars.

trobat vicis i frivolitats. Entre fum, rostres rebels, musenam combinant.

Hem escoltat una cançó d'Hereus de les Estrelles, del seu segon disc, Sa veu del poble, gravat el 2016.

0: Benvinguts, amics, amigues, benvinguts a un nou espai de Sa Gramola. A on, en aquest programa, escoltarem cançons que fan referència a fets històrics. Alguns músics han fet cançons que xerren de fragments de la nostra història. Penseu que el que diuen a la cançó deu ser cert o han emprat la seva imaginació. Avui en descobrirem detalls i curiositats. Ara veurem si els músics menorquins quedaran aprovats o si els haurem de suspendre en la signatura d'història.
1: 1956, mos feu una grossa nevada.
2: Sa Gramola, on en Pep Cardona en segueix descobrint tota sa música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

0: I de la Uella, benvinguts a Maquetes, a Radio Far, en el programa de música guapa de Radio Far. Benvingut Martí, benvingut Sergio, què tal?
1: Molt bé, molt bé. Tot bé, Pedro?
0: Bé, beníssim, ha sortit bé ara. res, un grup nou, un grup de gent molt, molt jove, que esteu fent coses i que m'agrada, bueno, fa temps que mos coneixem amb en Martí fa dies i fa ganes que fóssiu aquí i que xerréssiu un poc de la vostra trajectòria. Antes de començar, potser m'agrada, Martí, tu ets el cantant,
1: sí.
0: I en Sergio és
2: bateria.
0: És bateria, olé, fantàstic. Com, no sé, sempre demano aquesta pregunta és la primera per arrencar l'entrevista. En quin moment, o com sabeu que la música vos agrada? Que ja teniu aquell moment que dius, escoltes una cançó i dius, això m'agrada o no sé què, o vull que sigui un poc més que un hobby, o no, és una cosa que ha vingut naturalment. Teniu música a casa, vull dir, sou de família musical, o rotllo d'aquest?
1: Bueno, jo personalment, sí, des de sempre la família, sempre la música forma part de la nostra família. Mo mare en la guitarra, sempre tret la guitarra a l'hora de fer dinars familiars i coses. Sempre hi ha un músic entre nosaltres i sí, a poc cada un pues, ha anat tenint com el seu estil i si hi ha rock també, de part de mon pare, també sempre està molt present. I bueno, això. Tu, Sergio?
2: Bé, jo que la meva família no toca instruments, però jo des de petit me vaig apuntar a classes i me vaig obsessionar a la bateria.
0: A bateria? A Bontemó?
2: Vaig a Sant Lluís.
0: A Sant Lluís.
2: Amb en Moi.
0: Amb en Moi, bon profe. Joder.
2: I bé, fins aquí he arribat.
0: Fantàstic. Sí, perquè jo tenia més sort que jo, perquè jo a canvi tampoc no hi ha... Ni s'agrava la música especialment, ni eren músics ningú. Però bueno, tornant a vosaltres, com muntàveu aquest grup? Supos que sou col·legues de l'institut, com comença?
1: Sí,
0: la Uella,
1: sí, sí.
0: Supos que és el vostre primer projecte, perquè sou menors d'edat, com et xerrava antes de començar.
1: Sí, sí, sí.
0: Conta'm com neix un poc la idea aquesta.
1: Bueno, això va començar un poc després de la pandèmia.
0: Uh-huh.
1: Jo... vaig començar a interessar per la música, entrant a les 12-13 anys, pues, vaig començar que m'agradessin grups. Abans, sí, la música sempre havia format part de la meva vida, però tampoc li donava molta importància.
0: Toques qualque instrument, tu?
1: Jo sóc la guitarra.
0: La guitarra, vale.
1: I, bueno, soc vocalista.
0: Mm-hmm.
1: I te podria dir que el grup va començar amb una pel·li.
3: Maquetes, de Pedro S. Tuamala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com. Seguidament, escoltarem un tema del disc de Leon Manso, Monstre Final, publicat el 2025 per Velomar Records.

Benvingudes, benvinguts. Hola a tothom. En el capítol anterior, el primer capítol de la nova temporada, vaig començar dient que el món de l'art és inabastable. Traslladat en el món de la literatura, vol dir que existeix tanta literatura que hauries de mantenir unes quantes vides per poder llegir tot el que voldries llegir. En el meu cas, confés i estic bastant empagaït que encara no he llegit a Kafka. No haver llegit la metamorfosi és un dolor a l'ànima que qualque dia m'hauré de rebessar. Però tampoc he llegit els russos, ni a Camus, ni a Shakespeare i un llarg, etc. Avui vos duc una d'aquestes autores que tenia pendents, que no haver-la llegit fins ara també em fa empagaït. Una mestra i influència posterior de la literatura de ciència-ficció i de fantasia. Una autora que vull reivindicar, encara que de fet s'està traduint molta obra seva en el català, i sobretot també perquè no suport els falsos ídols. Això s'explicarà més o menys més endavant. I, sense més preàmbuls, ratllem en aquest capítol de Un mag de Terramar, de Úrsula K. Le Guin. Jo som en Jack Pons i això és Biblioteca Freak.

0: Sols en el silenci, la paraula. Sols en l'obscuritat, la llum. Sols en la mort, la vida. El vol del falcó brilla en el cel buit. De la creació, Dea. D'aquesta manera, amb aquest petit poema sensacional que recorda un poc a filosofia taoïsta, ja veurem, comença Un mag de Terramar. Aquesta novel·la, considerada un clàssic de la literatura juvenil, però que, sense cap casta de dubte, es pot gaudir a qualsevol edat, de fet, jo l'he xalat molt ara, és el primer volum d'una sèrie de 6 novel·les dividides en 2 trilogies, sota el nom de Històries de Terramar. En elles mos traslladam a Terramar, un altre món aquàtic, però aquí, en tost d'un supercontinent, trobarem un conjunt de moltíssimes illes. I en tost d'espases, o en tost de predominar l'espasa, trobarem màgia. Le Guin mos ho defineix en aquest fragment. En el món de Terramar hi ha dracs i espectres, talismans i poders, i les lleis de la màgia són tan inevitables i exactes com les lleis naturals. Un principi fonamental regeix aquest món: el delicat equilibri entre la vida i la mort, que molts pocs homes poden alterar o restaurar. Doncs la restauració de l'ordre còsmic correspon naturalment a l'individu que es governa a si mateix, a l'heroi complet capaç de donar la passa última, enfrontar-se a la seva pròpia ombra, que és por, odi, inhumanitat. Aquest fragment no només defineix Terramar resumidament, sinó que també mos indica un inici argumental i temàtic, un leitmotiv que crec fàcil d'identificar-se amb ell, una temàtica en la qual es pot percebre influència taoïsta, aquesta dualitat que els éssers humans posseïm, llum i ombra, i que mos passam tota la vida, no només en la nostra joventut, intentant trobar un equilibri entre aquestes dues forces oposades per arribar a assolir aquest individu que es governa a si mateix, que és en el moment vital en el qual em trob, intentant assolir el nirvana de lo quotidià. Com diu l'autora, a Terramar, el protagonista hi fa una recerca, com fan molts joves. Com puc ser una bona persona? La majoria mos passant la vida buscant la resposta, perquè cada vegada que et sembla que has trobat el camí canvia. Efectivament, de vegades sembla que aquest camí se n'en fot de tu. De vegades, aquest camí és molt cabró. El protagonista d'aquesta recerca és en Jet, un adolescent amb un enorme poder màgic a dins, una màgia que s'articula coneixent el veritable nom de les coses i que no és capaç de controlar, per la qual cosa és enviat a l'escola de mags de Terramar. En aquesta escola, el jove mag serà sempre conscient del seu gran talent i enorme superioritat, i la seva rebel·lia i vanitat, com la de jugadors de futbol, el duran a enfrontar-se per resoldre una discussió amb un company d'aula, en un duel màgic que ocasionarà l'alliberament d'una criatura de la foscor. Una ombra que no deixarà d'atacar-lo i perseguir-lo. D'aquesta manera, en Jet emprendrà un viatge per tota Terramar per tal d'alliberar-se d'aquesta ombra i entendre la naturalesa d'aquest ésser obscur. Un mag de Terramar veu de les llegendes natives nord-americanes i de la mitologia escandinava, de l'antropologia i de la filosofia taoista, com ja he esmentat. Per la seva gran influència, clara i directa, que no pot ser de cap altra manera, és el Senyor dels Anells de Tolkien. La llavor de relat sorgeix en pensar en mags que, fins aleshores, a finals dels anys 60 del segle XX, eren referents, com podien ser en Merlí Artúric o en Gandalf Tolkià. Com devien ser de joves? Com s'havien format? D'aquesta manera, la novel·la és una resposta a la imatge estereotipada dels mags vells i savis. Però en harmonia amb la seva visió pacifista, ecologista, on els animals i la natura són molt importants, i feminista, en tost d'una guerra amb tints divins, en tost d'una croada del bé contra el mal, plena de cadàvers, la història de Leguin presenta un món sense aquesta guerra, en el que el protagonista, òbviament, lluita, però ho fa amb el coneixement, la intel·ligència i la constància. Ens trobem amb una lluita interna, com la de tots nosaltres. Un context sense armes, en què l'enemic no és exterior i visible, sinó que ha estat ell mateix que l'ha creat, per vanitat, orgull i arrogància. L'enemic no són els altres, som jo. Som jo qui s'ha de transformar mitjançant l'enteniment i el saber. Som jo qui ha d'aprendre. Som jo qui m'he de conèixer jo mateix. No es pot fugir de les pors personals perquè no es pot fugir d'un mateix. I l'únic camí cap a això que hem acordat anomenar maduresa és enfrontar-se a la nostra ombra o ombres. És l'ombra de la teva arrogància, l'ombra de la teva ignorància, l'ombra que tu mateix projectes, es diu a la novel·la. Aprendre dels errors, afrontar les conseqüències de lo que has fet, superar les pors de les incerteses i, sobretot, escoltar les persones que posseixen coneixement, els mestres. Hauríem d'escoltar els mestres. Com diu l'autora, la victòria no és el final d'una batalla, sinó el començament d'una vida. I així és, com veu d'influències, Terramar també ha influït en moltes novel·les de mags posteriors. Sense un mag de Terramar, el famós Harry Potter no existiria. I segons el meu parer, Le Guin li fot mil voltes en tots els sentits en a Rowling. Però bé, això ja és un altre podcast. O també ha influït sobre un dels grans autors actuals de fantasia, Patrick Rothfuss, i la seva saga de la crònica de l'assassí de Reis, que ho està patant actualment. Le Guin és considerada una autora feminista, però en aquesta novel·la trobam un món dominat pels homes, amb pocs personatges femenins importants. S'ha de tenir en compte que Un mag de Terramar és la seva segona novel·la i la va escriure en una època en la qual l'autora es trobava insegura respecte de les demandes feministes i ella n'era conscient. Respecte a això, declara: vaig començar a escriure Terramar el 1968, quan no hi havia dones en la fantasia heroica, tan sols Eowyns. De fet, hi havia poques dones en la literatura, tan sols Emma Bovary. Els llibres tractaven dels homes, que feien coses pròpies del seu gènere. La presència de les dones era marginal i tan sols eren concebudes en la seva relació amb els homes. Un mag de Terramar no posa en qüestió això en absolut. En canvi, la gran majoria de cultures de Terramar, dels personatges i el mateix protagonista són de pell, diguem, no blanca, fent així un subtil, hàbil al·legat en veu baixa contra el racisme i les convencions d'aquella època. Has d'haver llegit un bon tros del llibre per adonar-te que en Jet, com quasi tots els personatges, no és blanc. Comenta Legui.
1: I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed.
0: Un mag de Terramar és una novel·la d'aventures, plena de criatures fantàstiques i màgia, exercida pels mags sobre els éssers vius, elements climatològics i objectes inanimats, coneixent els seus veritables noms. La paraula, el llenguatge en el món de Terramar adquireix una gran importància. És a través d'ella que la màgia esdevé realitat. Qui coneix els noms té poder sobre les coses, sobre les persones. I, de fet, Leguin es va prendre aquest conèixer el verdader nom de les coses amb molta serietat quan va anomenar els seus propis personatges. He de trobar el nom correcte o no puc continuar amb la història, va dir. No puc escriure la història si el nom és incorrecte. El llenguatge i les paraules, se mos vol dir, tenen el poder d'afectar el món material i alterar l'equilibri de les persones i de la vida. Les paraules s'han d'emprar correctament, perquè, de lo contrari, de vegades, poden fer molt de mal. Un mag de Terramar es pot llegir també com una Bildungsroman. Com m'agrada pronunciar paraules en altres idiomes. És a dir, una novel·la d'aprenentatge en què el protagonista haurà d'aprendre a controlar el seu poder i acceptar la seva part fosca. Aquesta part fosca que tots tenim, com ja s'ha dit. Un viatge que mos durà des de l'ambició, arrogància i ignorància juvenil. Tots hem estat adolescents i ja d'adults hem patit o vist, en el meu cas, un adolescent. Fins a la maduresa. Fins a convertir-se aquest adolescent en el mag més poderós que, bé, ja se mos ho diu des del principi. Va arribar a ser tant senyor de dracs com Arximac. Un viatge, per una altra banda, per trobar-se i conèixer-se a un mateix. Qui és? Quines són les seves responsabilitats i deures? Què és el que vol? Ai, si això fos tan fàcil de saber. Unes preguntes que tots mos hem fet i que no sé si qualque vegada sabrem respondre. Un mag de Terramar és també una faula sobre la redempció i l'acceptació a través del coneixement, a través de la paraula, que mos diu que, per molta por que tinguem massa vida, no hem de fugir de tot això que mos regira, perquè si fugim, mos passarem tota la vida fugint i sentint por. Per altra banda, el fet de l'absència de militarisme tan típic de les novel·les d'aquest gènere, el fet de reconèixer l'objectiu de derrotar el mal, la mort o la foscor, pel fet de buscar un equilibri entre contrastos i el fet de fer que el protagonista sigui de pell fosca, converteix a un mag de Terramar en una obra típica de gènere. Una obra original, una cosa nova, però també prou convencional per a no esglaiar els crítics, afirmava Leguin. Un tresor encara vigent avui en dia que, tot i que la novel·la està enfocada a un públic juvenil, qualsevol persona podrà gaudir intensament. Un mag de Terramar és una gran obra de la literatura de tots els gèneres. Per ser l'home que pot ser, en Jet ha de descobrir qui i quin és el seu veritable enemic. Ha de descobrir el que

La setmana que ve acabarem amb el bloc de fantasia. Deixarem Terramar, que Shinushanu completaré la saga, i viatjarem a un altre planeta. Bé, més o menys, ja ho veurem. I vos deixem la vostra recerca de l'equilibri personal, que ben mirat és un objectiu molt lloable. Moltes gràcies per escoltar-nos i mos sentim a les paraules

Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Esmorzar al Tiffany's, o també Esmorzar a Can Tiffany's, és el títol en català de la novel·la Breakfast at Tiffany's, de Truman Capote. En castellà, la coneixem més, segur que vos sona, és Desayuno con Diamantes, i per molta gent, el referent immediat és sobretot la pel·lícula de 1961, protagonitzada per Audrey Hepburn, la meravellosa Audrey Hepburn. La veritat és que llegit avui, Esmorzar al Tiffany's és un llibre molt manco glamurós del que mos ha fet creure el cinema. Na Holly, la protagonista, és no només encantadora i excèntrica. A la novel·la sobretot es veu com és una dona fràgil, és una dona complicada, amb problemes, una dona trista, que viu en molta precarietat material i també emocional. És un personatge que no acaba d'encaixar per un món i pot ser per això avui continua sent modern i mos pot atreure. El que m'interessa especialment del llibre és aquesta sensació de no pertànyer a cap banda, com a desarrelament, de gent que sobreviu gràcies a una identitat mig inventada. Capote escriu amb una prosa aparentment lleugera, molt neta, m'agrada bastant, la veritat, però en el darrere hi ha una mirada... es nota que curtida, amarga, sobre l'amor, la solitud i la idea d'èxit. També és un text bastant marcat pel seu temps, però llegir-lo avui mos permet veure aquelles coses que s'insinuen i no es diuen. Els límits morals de l'època, etc. I en aquest sentit crec que funciona molt bé com a contrapunt de la pel·lícula, que realment va suavitzar tot allò que en la novel·la era més incòmode. En català, Esmorzar al Tiffany's s'ha reeditat fa poc al Grup 62, en una edició de butxaca amb traducció de Ferran Ràfols, i és una edició que es llegeix amb molta fluïdesa.

0: Bé, Carles, repassant el currículum, veiem que només has publicat poesia.
1: De moment.
0: Sí, de moment. Ja és interessant. Per què aquest gènere?
1: Probablement perquè de molt petit, de sempre, jo, bueno, sempre, tal vegada és massa temps, però des de molt petit veig que hi ha moments a la meva vida on i tinc una mirada que és poètica. I a mesura que vaig anar aprenent què era la poesia, escola, institut, sempre m'hi he anat retrobant, sempre l'he anat cercant. Jo record moments polits a les biblioteques on tal vegada jo havia anat a cercar un llibre, una novel·la, i passar davant la secció de poesia i dir, van callar. I no només, sinó vivint, també moments d'encandilament, d'observació, de contemplació de sa natura, de sa vida, de coses que anaven passant, jo hi trobava en sa poesia una manera de dir-les, de relligar-m'hi, per dir-ho de qualque manera, de connectar amb aquella part d'un jo que no es manifestava de manera explícita en el meu dia a dia. I la meva eclosió literària, com has dit, jo no la vaig viure tampoc així. Sí, a nivell de publicació i de feina editorial, és evident, però jo sempre m'he considerat vinculat amb una mirada poètica des d'una naturalitat molt, molt senzilla, sense més.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Seguidament escoltarem un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

Benvinguts, benvingudes a la segona temporada de Lectures Retrobades, el podcast de Ràdio Far protagonitzat pels llibres, pels escriptors i pels lectors. Qui us parla, Ismael Pelegrí, us proposa fugir de la dictadura de les novetats literàries a través d'un programa de conversa tranquil·la en el qual visitam els llocs des d'on escriuen alguns dels autors menorquins més destacats per recomanar-vos llibres dels nostres convidats i d'altres escriptors amb l'objectiu de posar-los una altra vegada en circulació. Volem engrescar els oients a transitar pels paisatges literaris que ofereix la lletra impresa, perquè estem convençuts que en gaudiran la passejada. Obrim una nova pàgina, idò, de Lectures Retrobades.

0: He arribat tard a Fornells. És el que té a subestimar el trànsit, que malgrat ser final d'agost, s'atura les carreteres illenques. A l'estiu, aquesta població, la més septentrional de l'illa, està ocupada per habitatges de lloguer vacacional, per xalets unifamiliars amb minyona incorporada, per senyors que duen polos de marca amb els colors de la bandera espanyola al coll i per llaüts d'una trentena de pams cap amunt fent polit el moll. Tota ocupada? No. En una casa humil situada al centre del poble, envoltada de restaurants en què formigueix el turisme de caldereta de llagosta, no necessàriament menorquina, convivint amb les indefugibles gelateries, les botigues de souvenirs i els supermercats turístics, habita durant tot l'any el protagonista d'aquest capítol de lectura retrobades. L'estiu, aquí, és tan intens que, per contrast, durant la temporada baixa, l'indret esdevé gairebé fantasmagòric. Si això fos el salvatge oest, amb les tramuntanades, passarien rostolls rodant pels carrers desertis de la població. No és difícil imaginar-ho. La casa en què gravarem el podcast és discreta, però amb molt de caràcter. Fa calor i humitat. Un ventilador, quixotescament, s'encarrega de combatre-la. La sala en què ens trobam és plena d'objectes relacionats amb les inquietuds culturals del nostre protagonista. A la paret, un parell de guitarres presideixen l'espai. En la composició d'aquesta mena de retaule barroc, fa les funcions d'altar un petit escriptori coronat per un ordinador portàtil. Per tot hi ha llibres, molts de llibres. És aquí on escriu el nostre convidat d'avui, Xec Ponsans. Bon dia, Xec. Moltes gràcies per acceptar la convidada. Som a Fornells i ens trobam a l'espai on escrius habitualment. Com us pots dir d'aquest espai, d'allà on som ara mateix, gravant aquest podcast?
1: Bueno, moltes gràcies a tu per pensar en jo. Sempre és polit que qualcú pensi en tu. I també te volia donar les gràcies, felicitar-te per la iniciativa del programa, per aquestes lectures de trobades que ens dona veu uns escriptors i escriptores de Silla. I bé, sí, aquest és l'espai on escric, és el menjador de casa meva, amb totes les connotacions que implica aquest sintagma nominal, aquest casa meva. És a dir, no només és casa meva, sinó que també ha estat casa meva. Jo m'he criat en aquesta casa i crec que els oients del programa deduiran els motius de com és que tinc aquesta casa, o es poden fer una idea, que aprofit per dir que m'hauria estimat més que aquestes condicions no s'haguessin donat i patir les dificultats per trobar lloguer, un lloguer digne. Però bé, la vida ve com ve i hem de continuar. Però bé, com pots comprovar, és una casa petita, està plena de trastos i llibres per tot, que ara més o manco està ordenat, però en pocs dies tornaran a estar desordenats. I supos que aquest és un dels motius de com és que escric, posar ordre en el desordre. I supos també que és un dels motius pels quals he d'escriure contínuament. Perquè no es pot vèncer el caos. El caos és com l'univers, sempre en expansió. I respecte a la relació de l'espai amb la meva obra, jo som integrant, militant de la literatura de jo i de l'experiència, així que aquest espai, tota la casa, sol aparèixer bastant el que escric. Si xerram de la novel·la de la mà tancada, es podria que es pot qualificar d'una autoficció, és a dir, que a partir de certs elements de no ficció, reals, com escenaris, es crea una història de ficció i la novel·la aquesta casa està molt present. És quasi com si fos un altre personatge. La casa, la novel·la es descriu amb recorregut rutinari que faig cada matí, o també es descriuen escenes d'escriptura en aquest mateix espai on estic assegut ara mateix.

Creuant l'església i sortim a la platja de la Llagosta, una petita entrada de mar d'uns 5 o 6 metres de llargada, que quan era petit s'omplia d'arena, però que ara és tota de mags, desafavorida per l'esplanada que es va edificar al costat anys enrere. Hi ha un al·lot. M'estalona la barana de metall rovellat i l'observ. Deu tenir uns 7 o 8 anys. Primet i de reganyols rossos. Desconec de qui és fill. Hauria de ser a l'escola. Potser és fill de qualque immigrant nouvingut que no entén una merda de la llengua. Detesta anar a escola i fa pena als pares perquè el deixin quedar a casa. No ho sé. De totes maneres, té qualque cosa familiar. L'al·lot ha excavat un forat entre el macà i amb un cubell s'atraca sigilosament a la mà, com si no la volgués molestar. Espera una onada que ompli el poal i la descarrega el forat. Llavors, repeteix l'operació. Un cop rere l'altre. Incansable. Quina gràcia que em fa. Espero que no s'endinsi dins la mà i si ho fa, que sàpiga nedar. Jo em vaig aprendre a aquesta edat i vaig estar a punt d'ofegar-me precisament en aquell lloc. Sort amb les teves coses, nanos. Et deix que he perdut de vista el ca. Vas a veure sa balena? Què? Em sorprèn la pregunta. Quina balena? Hi ha una balena encallada a sa bocana d'esport. Em diu amb la seva veu de globus que perd aire i deixant per un moment la seva tasca mitològica. Hi ha una balena encallada a sa boca d'esport? Repetesc com un estúpid, incrèdul, adult. Sí, és una balena blanca molt grossa, tan grossa com tot aquest poble. I per això estem ara atrapats aquí. No podem anar enlloc. La mà està tancada.

0: Lectures retrobades és un espai que vol parlar de llibres, però fugint de les obres que són novetat. Volem donar una nova oportunitat a títols, la lectura dels quals consideram totalment vigent i, per això mateix, recomanable. El nostre convidat d'avui juga, en certa manera, a casa. M'explicaré. Xec Ponsans és un forneller de tota la vida, això vol dir que des de 1979, en què va conèixer la tramuntana per primera vegada, exerceix de forneller. Aquest historiador de l'art de formació acadèmica era i és prou conegut en els circuits poètics i narratius menorquins, que no sé si són tan alternatius com afirma ell mateix. L'illa és la que és i hi ha el que hi ha, petit.
1: Sí.
0: Al llarg de la seva trajectòria ha guanyat algun guardó i ha estat a prop d'obtenir-ne d'altres en altres ocasions i ha publicat els seus textos en algunes obres col·lectives. Ara bé, si hem dit que Xec Ponsans juga a casa, és perquè la seva implicació amb el far cultural és absoluta. Des de les zones de Ràdio Far, per exemple, és el responsable del podcast Biblioteca Freak, d'Escolta Prescriptiva, i també és col·laborador essencial de Porquetjades, el programa més canalla de l'emissora. A més, la Mar Tancada, de la qual hem pogut escoltar un petit fragment llegit per l'autor, és una novel·la publicada per Llentrisca Edicions, el segell editorial de Quilòmetre Zero del Far Cultural, amb el qual manté un vincle indiscutible, ja que n'és un dels editors. Juga a casa, idò. Ara bé, que ningú no es pensi que el llibre que protagonitza l'emissió d'avui ho fa per una barroera maniobra d'autobombo, sinó que hi som perquè ens trobam davant d'una obra de pes que, com totes les que protagonitzen lectures retrobades, cal reivindicar a partir dels mèrits que tresoren. En un sistema literari en què una novetat sol sobreviure poques setmanes als mostradors de les llibreries, si és que arriba a ocupar-hi algun espai, 2 anys de vida per un llibre és una eternitat. Quina valoració em fas? Com veus ara mateix La Mà Tancada?
1: Bueno, jo estic molt content i no sé si diria orgullós, però quasi. Un dia xerrant amb en Damià Roger, va sorgir el tema aquest de l'èxit i ell em va dir que el verdader èxit és haver arribat a publicar i crec que té raó. Si bé el meu cas i és de La Mà Tancada és un cas molt particular, és un exemple d'estar en el lloc precís, en el moment precís, haver-la publicada ja és un èxit, no? Tenint en compte que és una primera obra i que no ha rebut cap premi, que crec que sí que la vaig presentar a qualque banda. I això, hem de veure la publicació d'una obra nostra com un gran èxit. Després, la seva acceptació i recorregut ja és un tema diferent que depèn de molts factors. Respecte a això, recorregut en aquests 2 anys, he de dir que també estic molt content i sorprès, perquè si La Mà Tancada és qualque cosa és que és diferent i generalment el que és diferent costa que entri. I bueno, és diferent en quant a estil, en quant a història, i la veritat estic molt content, com ja t'he dit. De fet, acabem de fer una tercera reimpressió, sempre ratllant en nombres menorquins, no? És una tercera reimpressió molt, molt, molt, molt curteta, però és una tercera reimpressió. Quan es va publicar hi havia molta por com funcionaria, i ha anat bé, no? Tenint en compte que pràcticament la novel·la s'ha venut aquí a Menorca. Després, com a autors, volem que la nostra obra arribi a tant públic com sigui possible. Volem ser llegits i volem vendre. Una xerrada que vam fer a l'O amb altres editorials d'aquí de Silla, vaig dir que com a autor jo el que vull és forrar-me. Però ja som molt conscient de com escric, de què escric i on escric. No? El mercat és fora de Silla, és a Mallorca, a Catalunya, a València. Però, com a autors menorquins, és molt, molt difícil fer-se un lloc en aquest mercat que, com has dit, és salvatge i està saturat. Per això, haver publicat ja és un èxit. De totes maneres, jo crec molt en la novel·la, amb La Mà Tancada, i encara crec que pot passar qualque miracle, i som així, dir-ho, però bueno, crec. que pot passar qualsevol coseta d'aquesta que la dispari a altres àmbits de venda. I després, per acabar, també ja se pot saber com envellirà la novel·la, però bueno, això ja és qüestió de haurem d'esperar uns quants d'anys.
0: Passant-hi de tot seguit a parlar de La mà tancada, del llibre, i començarem obrint per la pàgina 55, on podem llegir el següent. Potser tenc por i sols no sé identificar que aquest és el tema central de la novel·la. Aquests mots metaliteraris lliguen amb la por al canvi, amb la por a avançar, que segons s'afirma la contracoberta del llibre, és la temàtica principal d'aquest llibre. És, per lligar-ho amb el títol de la novel·la, la por a traspassar la mà tancada. Record que en una emissió de Porquetjades, a Radio Far, vaig citar uns mots de Jaume Verdaguer, en què afirmava que els menorquins eren un poc com pitjallides, que no hi havia qui els desferrars del lloc on vivien. Bé, no sé si tot això que cap de dir lliga, si té un pot de cara i ull, si enfoca bé cap a on és, o cap a quina és la temàtica del llibre, fins a quin punt és aquesta por a la protagonista de la novel·la. No sé, vaig ben...
1: Sí. De fet, té cara i ull, no? La primera pregunta que un autor s'ha de fer és... sobre què es vol escriure, no? Que va molt lligada a la següent pregunta, que és què vols dir? No? Hi ha novel·listes que aquesta pregunta se la fan a mitja novel·la i n'hi ha que ni tan sols se la plantegen, però jo crec que és una pregunta fonamental perquè es convertirà en una guia durant tot el procés d'escriptura. Triar sobre què escriure crec que ve donat o hauria de venir donat per qualque cosa que ens afecta a nosaltres personalment i que volem dir, compartir, no? Sent sincer, jo no tenia ni idea sobre què escriure fins que vaig descobrir una frase que no sé de qui és ara mateix, però que diu, per una primera novel·la escriu sobre el que sàpiga, no? I això em va obrir els ulls. Jo em conec a jo, conec el que me passa per dins, conec les meves emocions, així que vaig triar una d'aquestes emocions, no? Aquest sa por, que jo no som gaire valent. Però jo no volia xerrar d'una por monstruosa o còsmica, no? Jo volia xerrar d'una por quotidiana, no? Com tota sa novel·la, no? Com has dit, aquesta por a canviar, a donar una gran passa a sa vida, a avançar, que és una por molt íntima, que de vegades fa vergonya fins i tot confessar que pateixes aquesta por, perquè no podem tenir por, no? Els homes, sobretot, no podem tenir por. I, bueno, els protagonistes de la novel·la comencen amb aquest objectiu de canviar el rumb de la seva vida, però a mesura que avances el llibre veus que va posant excuses per no afrontar aquest objectiu. Veus que té por, no?, a donar aquesta passa, però arriba un punt que aquesta por, en ser poc considerada, fins i tot per ell mateix, es va diluint entre altres pors, no?, com pot ser la por a la soledat, l'amor també, la comunicació, perquè... Això és molt típic de les persones, no? Oblidar els problemes afegint més problemes. I, respecte al títol, La mà tancada és un terme de navegació en història antiga que crec que s'ha emprat fins fa poc o al manco hi han hagut persones lligades a la mà que m'han comentat que l'han sentit, no? Emprar fins fa poc. És un terme que fa referència a l'hivern en contraposició a l'estiu, que, més que por, donat una advertència o una recomanació. És millor navegar a l'estiu. Esperar a navegar a l'estiu. I aquesta espera és el que es relaciona amb el protagonista. És un personatge que espera, que no actua, que està tancat en ell mateix. La qual cosa, el títol també funcionaria com una caracterització del personatge. Però, per altra banda, també és una imatge que crec molt potent, no? Que simbolitza el repte que s'ha d'enfrontar en el protagonista, no? Aquest abisme que ha de superar. I aquesta imatge d'una mà embravida, coronada per un cel negre i amenaçant, és el que donaria sa por, més un manco.
0: És fer referència a protagonista d'aquesta novel·la. És de nom Martí Garriga, és un nom que podria existir perfectament.
1: Sí.
0: Un personatge força interessant, na Sabina Urraca, el pròleg, a la introducció, juga a confondre autor i personatge, tu mateix també has parlat d'autoficció, i ella afirma que Martí Garriga té la capacitat de ser una persona silenciosa i a la vegada una bèstia amb garres que es danya a si mateixa. Al contrari del que estableixen les convencions socials, aquest home, Martí Garriga, que és a tocar de la quarantena i somia a ser un escriptor d'èxit, no ha madurat. I aquesta paraula l'hauríem d'escriure entre cometes, perquè, bueno, jo crec que s'ha d'escriure entre cometes, perquè un dia et vol dir això, i viu sota aquesta pressió. Per què vas decidir que aquest personatge fos protagonista d'aquesta novel·la?
1: Bueno, estic molt content que hem pres força interessant, perquè precisament aquest era un dels objectius de la novel·la. Generalment se mos diu que un personatge és interessant per les coses que fa o que la novel·la és interessant per l'acció, no? Però jo tenia molt clar que volia explicar una història mínima i quotidiana protagonitzada per un personatge també mínim i quotidià. És un personatge que passaria desapercebut a sa vida, a sa vida real, vull dir. És un personatge que viure ja és un èxit, no? I, bueno, jo m'agrada molt dir que La mà tancada és una novel·la sobre un home que va comprar spa. I en aquest sentit, la novel·la el que pretén, el que vol, és dignificar la vida d'aquestes persones que no som protagonistes. Us ve a dir que tots, a la nostra manera, som interessants, som importants, o quasi tothom, perquè sempre hi ha com a excepció.
0: Molt bé. Martí Garriga, més de protagonista, és també la principal veu narrativa, però no és l'únic personatge que trobem a La mà tancada. És a dir, no viu tot sol en aquest món, sinó que es relaciona amb una sèrie de personatges, i aquí hi ha també Eva, que és una antiga amant que ha tornat i en qui reincideix. Hi ha n'Alícia, la cambrera, que és segurament una possibilitat de futur. Hi ha n'Cita, la germana, que aquesta sí que ha madurat, entre cometes, i mena una vida d'adulta, també entre cometes. Hi ha en Carlos, son pare, i fins a un cert punt la mare absent. Hi ha en Joan, que és l'únic amic dels que formaven la colla de joventut que tampoc no ha madurat gaire. Hauríem de veure què vol dir això de madurar o no madurar. I hi ha el seu ca, en Shackleton, que bé, són, de fet, relativament són pocs personatges, però teixeixen una xarxa de relacions interpersonals que jo crec que ajuden a entendre millor com és Martí Garriga, però també serveixen, m'imagino, per tractar com ho relacionem les persones. Quina importància dones a aquesta mena de relacions, o quin tipus de relacions són aquelles que volies mostrar en aquesta novel·la?
1: Bueno, aquesta és una pregunta tal vegada una mica difícil que sincerament no sé molt bé com contestar, i la resposta que te donaria és precisament aquesta, no? Que les relacions són difícils. I totes les relacions que té el protagonista tenen la seva dificultat, no? Amb l'exparella, és una exparella, i té por que el torni a deixar, amb sa germana es posa molt a sa defensiva, amb son pare li fotries cap baix, encara que son pare pues, no es pot defensar, amb sa cambrera com mig a la parta, amb sa amic són els dies i sa nit, i fins i tot amb escà, no? Que de tant en tant li fot qualque puntada. Que això no sé si ho he dit mai, però jo li vaig posar Shack, no? Que, com has dit, ve de Shackleton, que és un barco que va que van barrancar l'Antàrtida, no sé si a finals del segle XIX, ara no sé segur. I, bueno, si era identificar-me amb escà, que jo fos escà, per aquesta semblança fonètica, no? Xac, xac, que no sé si ho faig fer una mica per desviar l'atenció del protagonista que ben funciona com una espècie d'alter ego, però bueno, això tampoc no. Però bé, estem enrellant amb el tema de les relacions, que són difícils, que per molt difícils que siguin, són necessàries perquè ens connecten amb la realitat, no? I a la novel·la aquestes relacions ajuden en el protagonista a connectar-se amb la realitat. I això que te deia, que ajuden els protagonistes a fugir, que no fugi de la seva realitat, d'aquest món tancat, aïllat, desolatat, no? I que això l'ajuden a connectar amb la realitat més extensa, no? En tots els sentits. I bé, és això, no? És les dificultats de les relacions. I sobretot hi ha gent que relaciona millor i hi ha altres que relacionen, que tenen més dificultats.
0: Bé, parlem ara del lloc on transcorre l'obra. Es tracta d'un poble fantasmagòric al Manco a l'hivern. Podria ser Fornells. De fet, sembla que ho és. Els noms ficticis ens poden recordar els referents reals. És a dir, amagues, però no tant. És volgut, això?
1: Sí, en certa manera, sí. És una cosa que vaig pensar molt, no? Si deixar noms reals o posar noms ficticis. I bé, finalment vaig decantar per lo segon, no? Sabia que els lectors i lectores de Silla identificarien la majoria d'escenaris, que quasi tots són reals, llevat d'un quants inventats. N'hi ha un quants que són inventats, això ho vull enfatitzar. Però el que preteníem posar noms ficticis era que la història no es fixés, no s'ancorés en un lloc determinat, no? Per ajudar així una mica a una suposada major universalitat, poder-la traslladar a altres bandes. També penso en una cosa que diu en Joan Pons, no? L'escriptor ferrierenc, que diu que si poses noms ficticis a les localitzacions, a localitzacions que són reals, no? Ningú et pot dir que la descripció que fas del lloc és incorrecta, perquè precisament has posat un nom fictici.
0: Molt bé, és interessant.
1: Sí.
0: I d'aquest espai, Martí Garriga en surt per visitar alguns escenaris, si més no curiosos. No sé si és d'aquests que són inventats o no, i jo crec que val més deixar aquesta incògnita. Aquestes visites hi sol anar sol o acompanyat. Hi ha un prostíbul enmig del camp, una festa en una casa antiga a Ciutat Vella, que aquí també es pot intuir per on és
1: sí,
0: aquesta localitat. Des d'un punt de vista físic, territorial, en el cas de Martí Garriga, perquè en el seu cas també hi ha una mena de tancament que podria ser mental. A la novel·la, el món tancat per la mà és un poble, però també és una illa, i aïllament i illa solen anar sempre de... Uh-huh. Són idees o conceptes que m'han agafat de la maneta. És per aquest motiu que els espais on transcorre l'obra no són amables, perquè de fet aquesta novel·la transcorre en unes ubicacions que poca cosa tenen a veure amb els escenaris illencs que protagonitzen les imatges de postal o que protagonitzen anuncis de cervesa. De fet, veiem un poc la cara B de l'illa.
1: Sí, sí.
0: Parles un poc de...
1: Sí, és un dels altres objectius de la novel·la, no? És reivindicar l'hivern, l'hivern illenc, perquè nosaltres, com habitants de Silla, habitam Silla tot l'any. I sembla que tot el que es crea a Silla, tot el que se crea, ha d'estar relacionat amb l'estiu, amb la diversió, amb la festa, amb l'amor, que és meravellós, no? en les platges d'arena neta i cristal·lines, amb els colors mediterranis, amb aquest fals paradís que es ven, que se mos ven, com si nosaltres no existíssim o fóssim autòmats programats per servir l'estiu, no? No, nosaltres som éssers humans i com éssers humans tenim les nostres contradiccions, els nostres problemes, les nostres parts fosques, però sembla que això s'ha d'obviar, que només estem fets de llum i no. Nosaltres no som àngels, som persones, som éssers humans amb les nostres complexitats i simpleses. I la novel·la demostra aquesta part.

0: Bé, aquesta novel·la s'estructura en 8 capítols, està dividida en 8 capítols. Cada part té un títol que és una referència o connota temporalment. A vegades és més precís, a vegades no ho és tant, té una data, a vegades és un mes, i ens situa en allò que acabes de comentar ara mateix, en un indret turistitzat com aquest en què ens trobam, a Fornells, anomenam temporada baixa. De novembre a abril, que com dius tu, aquesta cara ve, hi ha una reivindicació, no?
1: Exacte, sí. Que és quan nosaltres vivim, pràcticament.
0: Sí, no deixa de ser curiós, eh?
1: Sí, perquè si estiu en tota la massificació, és que sembla que nosaltres no puguem sortir. I bueno, no sé, jo al manco m'acosta molt sortir en estiu. I bueno, he de viure en hivern.
0: Sí, el problema és que no fa tanta calor, que els dies són més curts.
1: Sí, no hi ha tanta llum.
0: Fos a l'inrevés, no sé què... Bé, no sé.
1: Hosti.
0: Bé, cada capítol del llibre, a més, té una estructura interna marcada per un cicle horari, que no deixa de ser repetitiva, rutinària i circular, perquè, de fet, el primer i breu capítol de l'obra lliga amb el darrer, és també estancat, és el cicle del llibre. Començam, de fet, cada capítol comença amb una regressió a la infantesa del narrador. Hi ha unes rutines, treure el ca a fer les seves necessitats. Hi ha la relació d'en Martí amb Eva. Hi ha els poemes narratius, tots aquests me'n records, que és molt curiós perquè ja en parlarem després de la intertextualitat, però Joe Brenard i George Perret, que havien publicat llibres que es basaven en aquesta idea de me'n record, vaig descobrir que a posteriori d'aquesta novel·la teva, en Emily Manzano té un llibre publicat que es diu Me'n record, i de fet això també me fa pensar que m'agradaria que algun escriptor publicàs pròximament un llibre que es digués No me'n record. A veure, sortiran coses molt interessants.
1: Crec que n'hi ha una, ara no sé exactament de qui és, però diria que n'hi ha una, el manco.
0: Bé, no podria ser que no estigués aquesta idea, no estigués
1: no clar,
0: ja.
1: Sí.
0: Molt bé. Entre aquestes rutines també hi ha la trobada amb el fillet que juga al macà, hi ha la visita al pare al geriàtric o la reflexió sobre la dedicació a l'escriptura i a l'èxit literari, que en aquest cas és bé, comença fent volar coloms i després crec que hi ha un aterratge massa brusc, però passant a tots els extrems, bé, això de fer volar coloms, qui no ho ha fet quan escriu? A més d'aquesta sensació de rutina i fins i tot d'avorriment i de tancament, com et vas plantejar o què cercaves amb aquesta estructura interna dels capítols?
1: Bueno, precisament per això que dius, no? De la connotació temporal, el temps, totes les estructures de novel·la està relacionada amb el temps, com has dit, no? I, bueno, ja he xerrat de les parts i dels capítols, però també hi ha tres línies narratives, no? Que es corresponen amb els tres temps verbals, passat, present i futur, no? El passat són els records dels personatges, present és la línia principal que narra la història, després hi ha el futur, no?, entre cometes, que és hipotètic, que és una recreació imaginada de lo que els personatges per aconseguir, no? Són tres línies que s'uneixen per donar una visió molt més completa del personatge, quasi no és cubisme, però bueno, jo pensava en el cubisme una mica. Per altra banda, la mà tancada té un protagonista que és passiu, que no actua, no?, com ja he comentat, que viu una història en què pràcticament no passa res. La idea que tenia en el cap era descriure únicament un dia en la vida d'aquest personatge que es va repetint cada mes, no?, a cada part del llibre. la sensació que volia transmetre era ser d'un bucle temporal, d'estar atrapat sempre en el mateix dia, però el temps passa, no? No s'atura. No estem davant d'una novel·la de ciència-ficció i aquest bucle temporal no existeix, no? La inclusió dels mesos, de les dates concretes, les hores, és per marcar precisament que el temps passa. És una manera de recordar que podem esperar, que està molt bé esperar, que hi ha vegades que s'ha de ser pacient, però que si ens descuidam perdrem la corrent, per emprar una metàfora una mica marina, no?
0: Mm-hmm. Bé, canviem d'aspecte i anem a parlar d'estil, perquè en aquesta novel·la jo crec que trobem un estil molt definit, és a dir, tens una escriptura personal i m'agradaria apuntar o destacar-ne alguns elements. A veure, intentaré no fer spoilers. La novel·la, de fet, comença amb un ritual molt curiós en què el protagonista tanca el cicle d'estiu, treballat de temporada a un supermercat, i no explicarem en què consisteix aquest ritual, però hi donarem alguna pista perquè lliga amb el gust. Segurament és un dels primers elements que sobtaran el lector, que és el gust per l'element escatològic. Que el trobam a tota l'obra, o de fet, d'una manera més general, no sé si parlar de bad taste, que és això que diuen els anglòfons. Per què? És cert que sigui, per exemple, un element provocatiu, que pugui incomodar fins i tot el lector, és que, jo què sé, que el món és una merda, ho direm així, que cal recordar-ho constantment. Evidentment no és casual. Per què?
1: Sí. Bueno, seré positiu ara i diré que no crec que el món sigui una merda. Crec que el món pot ser extraordinari, però sí que crec que s'ha de recordar la dualitat humana. Cal recordar que tenim una part de llum i una part de foscor que es troben en constant lluita. I que han de mantenir aquesta lluita interna perquè la nostra part fosca redueixi a la mínima expressió, perquè si deixem de lluitar és quan apareixen els monstres, i monstres n'hi ha de tota casta, des de dictadors, senyors de la guerra, no? Com està passant ara mateix a Palestina, fins al petit empresari que està abusant dels empleats. No sé, però una mica... I, bueno, respecte a la provocació, no crec que sigui una finalitat, o si més no, no ho és en aquesta novel·la. Té més a veure amb la intenció de no amagar res, no? Entre cometes, perquè, bueno, ja... És a dir, no tenir por a dir les coses, no? No tenir por a xerrar de certes coses, que crec que en la literatura i en tot l'art, en tota creació, no se pot tenir por a xerrar de les coses que formen part d'aquesta vida. Si s'hora de crear tens por de dir, de mostrar certes coses, aquestes coses, és millor dedicar-se a una altra cosa. Per exemple, amb el sexe, no? Hi ha escenes de sexe a la novel·la que freguen la pornografia. Però la cosa és que nosaltres practicam sexe, no? I l'única diferència entre pornografia és que nosaltres no ho gravam ni ho comercialitzam. Per jo el sexe és brut. Sues, no? Hi ha fluïts, hi ha dubtes, hi ha nervis, fins i tot si existeix complicitat, hi ha decepcions. No dic que el sexe sigui dolent, només que és brut. No és com jugar a futbol en un camp de terra en un dia plujós, no? Tu passes molt bé, però acabes cobert de fang. De la mateixa manera que passa amb la escatologia, no? Nosaltres rujam, mostrem rots, pixam, cagam... Són coses completament naturals. Ara bé, he de dir que jo, l'escatologia, és una debilitat, no? I per això el millor que ho he dit del món és tirar-te ser un pet, no? I crec que això ja diu moltes coses, no? Dic, és com aquella frase que diu en Homer Simpson, diu que m'estim més ser un porc que perdre els budells, no? I jo, això ho té, que és com una màxima a la vida.
0: Bé, un altre element que és evident que forma part del teu estil, i no només del teu estil literari, sinó m'imagino que caracteritza la teva personalitat, és l'ús que fas de la ironia i de l'humor càustic.
1: Uh-huh.
0: Que també és una manera, a vegades, de marcar a distància, però també serveix per matisar el món que mostres a l'obra, no?
1: Sí, sí, no, absolutament, no? L'humor el que fa és donar aire a la història, no? Encara que el que se narra no és un drama impactant, no?, que te deixi desolat, sí que hi ha dolor, sí que hi ha sofriment, i he de reconèixer que en alguns passatges em vaig passar una mica. I, bueno, la inclusió de l'humor, d'aquesta manera ofereix una alenada en el lector, no? És una pausa per poder continuar. I, sobretot, l'humor apareix perquè estem també ratllant d'una història quotidiana. I, bueno, a la vida, vulguis o no, hi ha humor. I, bueno.
0: Bé, un tercer element que ja m'ha apuntat que caracteritza l'estil de la novel·la és la intertextualitat, que és constant. El lector trobarà, al llarg de les pàgines de La mà tancada, una quantitat ingent de referències explícites o no, altres llibres, discos, sèries, pel·lícules, còmic, etc., que combines, però a la vegada, amb expressions i frases fetes de tota la vida, que són molt locals, i, de fet, hi ha qui diu que aquesta és una característica de la literatura de la postmodernitat. Però, bueno, sigui com sigui, què cerques quan fas ús d'aquests recursos? Sobretot d'aquesta part meta o d'intertextual, d'estar dialogant constantment amb altres obres.
1: Sí. Bueno, que també és una pregunta difícil, així que empraré les paraules d'en Pons Pons, que diu que sempre hi ha algú que diu les coses millor que tu. I si he d'emprar les meves paraules, diré que totes aquestes referències, serveixen per reforçar qualque idea, no? Com una coronació. Per altra banda, com a autors, no, mos nodrim i jo em nodreix de tot el que m'agrada. No? I si m'agrada, ho incorporo en els meus escrits, no? És com una esponja. També perquè sent que aquella cita que he sentit, que he llegit, em pertany. Ha estat escrita o creada perquè arribi a jo, de qualque manera, no? I l'art es crea i es llança per nosaltres. Jo si compro un llibre, aquest llibre em pertany. No? Una altra cosa molt diferent és el plagi, que, però aquí no hi entraré. I també diria que el gust de les referències és una cosa també d'influències, no? Perec, per exemple, que és un autor que idolatr, ho feia molt, no? Hi ha un llibre seu que ara no record, que està farcit de cites, no? Encara que ell no ho digui, però és pràcticament és un llibre fet de cites. I també volia fer referència a això que has dit de les expressions autòctones. També, bo, crec que això és important i que com autors illencs haurien d'incorporar a les nostres obres més que res per fixar aquestes expressions, que encara que nosaltres les diguem i apareguin en algunes cançons o en algunes obres també, crec que és important que ho faguem, com més millor. Per exemple, La mà tancada, hi ha una paraula fornellera, que crec que només dèiem els fornellers, que és catallufa. Aquesta paraula, per exemple, no surt ni se'l cove moll, ni en els llibres aquests recents d'en Francesc Riudavets, no apareix. I la paraula no apareix per un món. No. I de fet, hi ha gent, fins i tot de la meva generació, que ja no l'empra, que empra medusa, que és per fotre-li una gleba, saps? I és per això, saps? I també he de dir que jo tinc una memòria espantosa. Hi ha moltes coses que no se m'han fixat. Però intento ara recuperar moltes expressions i moltes paraules. No? I, per exemple, catallufa és una paraula que vull que perduri. Saps? I per això la vaig incorporar, i crec, no sé si apareix molt, però apareix, saps? I t'he dit, perquè vull que perduri. I me sembla molt trist que gent de la meva generació, sobretot gent de la meva generació, després les noves generacions, de fet hi ha lotets ara de 15 que no saben què és una catallufa, que és tristíssim. I a les Fornellers, m'estic referint. I és que me causa molta pena que aquesta, per exemple, aquesta paraula desaparegui. No vull que desaparegui. I crec que és important que fixem aquestes paraules en les nostres, obres.
0: De fet, sobretot quan els personatges parlen en estil directe, com que forma part de la col·loquialitat,
1: sí.
0: Per una qüestió de coherència, els teus personatges han de parlar emprant aquestes expressions. Així
1: sí.
0: Perdria,
1: sí, exacte.
0: Perdria versemblança.
1: Sí, sí. Bueno, sí, sí.
0: Que aquí sí que hi ha un joc també molt ben trobat. Se n'ha parlat a vegades,
1: sí.
0: De registre lingüístic, o de les varietats de registres que utilitzes, que estan bastant ben situats per àmbits, per nivells.
1: Merci.
0: Bé, també es considera postmoderna la combinació de diverses tècniques narratives i formats alhora. Qui llegeix aquest llibre es trobarà llistes, decàlegs, poemes narratius, diferents formes d'explicar. En literatura catalana, jo em recorda molt el que feia Vicenç Pagès Jordà, però jo crec que aquí hi ha d'haver segurament altres influències, o per què vas optar també per utilitzar,
1: sí, sí,
0: aquesta diversitat de tècniques, i ara segurament és el moment de posar alguns noms, m'imagino, damunt.
1: Sí, bueno, és com t'he comentat abans, això és purament influència, no? Jo tinc la sensació

0: que és, me'n recorda, que és una, per això és una... És una... És una d'aquestes idees que com a autor vols trobar, no? I que no trobaràs mai. Però, bueno... I, bueno, també hi ha una referència a un llibre que es diu Autorretrat, d'Eduard Levé, que també és un llibre que idolat, no? És un, simplement és amollar coses sobre ell i és fantàstic, no? I bueno, i pues, tot això de que comentes, no? Llistes, decàlegs... I, bueno, sincerament, en acabar la novel·la em vaig sentir bastant buit i això fa una mica de por perquè no sé si seré capaç de tornar a fer una obra així, no? que m'hagi satisfet tant com aquesta. I després també crec que hi ha un concepte que tinc molt, que, sí, que tinc molt dins el cap, que és el concepte de collage. Que segurament m'ha influït bastant, no? Perquè, bueno, com t'he dit, que hi ha moltes coses dins la novel·la que hi ha vegades que sembla un collage, no? I és una idea que tinc molt present. No sé de on me surt. Tal vegada també és collage cubista. Però, bueno, és una cosa que tinc molt present, també.
1: Fantàstic. Acabam aquest recorregut per la mà tancada. La primera novel·la publicada per Xec Pons, amb un parell de preguntes. Alguna potser ja s'ha apuntat un poquet, però... En primer lloc, et demanaria veure si hi ha algun aspecte de l'obra que no haguem tocat i que consideris que caldria comentar. I en segon lloc, és parlat, has dit fa un moment que vas quedar buit, després de d'escriure.
0: Sí, sí, és molt sèrie.
1: Però, bueno, això ja fa un temps.
0: Sí, sí, no, ja fa temps.
1: Quan...
0: Ja m'he omplert.
1: Quería veure si tens en marxa algun projecte literari ara mateix del qual puguis parlar.
0: Bueno, respecte al llibre, simplement dir que continua viu i continuarà viu i que si com a lector cercau qualque llibre que sigui diferent, bueno, La mà tancada és un llibre bastant diferent i així és que seria una opció. I, bueno, respecte a projectes nous, tinc un esborrany de lo que seria la meva segona novel·la. Aquesta vegada estaria ambientada en l'estiu i tractaria de les conseqüències futures, no?, d'aquest estiu salvatge i depredador que patim i des que sembla que som incapaços de sortir o des que no volem sortir, no? Però, bueno, encara s'ha de treballar molt i, bueno, moltíssim per arribar a sentir que estic satisfet de la novel·la. Bueno, també hi ha la idea d'una tercera novel·la que, tot i ser una idea, està allà, no?, flotant, levitant, i segurament l'agafaré, no?, per escriure-la. També estic intentant col·locar la poesia, que, bueno, el que he estat fent aquests darrers mesos, o tot l'any aquest, he estat a revisar tot, bueno, sí, tot el que havia escrit de poesia, i, bueno, més o menys com han sortit 7-8 reculls de poemes. El darrer l'he de treballar més, perquè és molt, molt curt, i, bueno, ja amb aquests 7 reculls estic intentant col·locar-los a qualque banda, que és molt difícil. Però, bueno, no s'ha perd l'esperança mai. I després també, finalment, bueno, aquest mes d'agost, que he tingut vacances, havia de fer un munt de coses. Per això havia de revisar la novel·la, i, bueno, no, però, bueno, l'únic que he fet ha estat escriure un monòleg teatral, que, bueno, la pregunta és... Que, bueno, que és un primer esborrany que crec que li falta una mica de potència en el text, que, bueno, i així és que el seguiria revisant. I això, la pregunta que me faig és, seré capaç d'interpretar-lo? Però, bueno, això és igual. Ja veurem, la cosa és escriure.
2: Estàs escoltant Lectures Retrobades, un podcast literari de Radio Far, la ràdio cultural de Menorca. Cavalca.
1: A més de parlar

0: Checkpoints del seu llibre La mà tancada, la lectura del qual evidentment convidam a retrobar o a descobrir, volem proposar-li que ens recomani tres llibres. I el primer, d'acord amb una juguesca en què hem demanat al nostre convidat que triï obres, si pot ser, de gèneres literaris diferents, hauria de ser un llibre d'algun altre autor menorquí. Quina és aquesta recomanació?
1: Sí, bé, jo recomanaré El diable crucificat, d'en Joan Pons. És un poemari que narra la batalla de cartes a 31 entre Sant Antoni i el dimoni que en Joan ambienta a Punta Nati. No? És un paisatge molt àrid i ventós. No? Un combat entre el bé i el mal, que també és dialectal. Els poemes van alternant però les veus d'aquests dos personatges. I el recomano, sobretot, pel tipus de poesia, no? Per l'estil. Són poemes narratius, llargs, no? Escrits d'una manera molt directa i bueno, una paraula molt precisa, que és molt característic d'en Joan, amb unes imatges que crea estiu, que fan fredat. I que és una poesia que a Silla no és gaire comuna, no? O almenys jo no conec gaire gent que hagi triat aquest estil, per no dir ningú. Però que per ser diferent no vol dir que sigui pitjor o que sigui millor, o que no sigui poesia. Però bueno, és tant aquest com l'anterior, que crec que és L'illa dels arbres vençuts, són molt recomanables.
0: Mhm. Aquest citat està publicat a Neopàtria i L'illa dels arbres vençuts va sortir a Dia.
1: A Dia, exacte. Mm.
0: Són llibres que, a més, són... Jo crec que es poden trobar encara fàcilment aquí al Manco a Menorca en llibreries i, si no, evidentment, per qualque cosa tenim biblioteques.
1: Sí, exacte.
0: Molt bé. Ampliem cercle i ara parlaríem d'una obra de la resta del conjunt de literatura catalana. Crec que el que fem és votar d'Illa, no?
1: Exacte, sí. Votarem d'Illa i m'ho anem a Mallorca. I jo recomanaré els bistecs de Pantera d'en Antonina Canyelles. I més o menys les raons són les mateixes que en l'obra d'en Joan. En aquest cas trobem poemes curts, que quasi són micropoemes, i en ells trobam humor, ironia, irreverència, reivindicació, contestació... No? Són poemes amb molta força, que són llançats quasi com a bufetades, que són un ple de rebre, no? Que li fot mos a temes com la religió, el patriarcat, el poder, la injustícia, l'alienació, etc. Que és una autora a descobrir, si no la coneixeu, i sobretot a reivindicar. És una poesia també que trob molt diferent.
0: Mm-hmm. A més, ella publica, si no m'ha xerrat, a Lapislàtzuli.
1: Exacte. Sí,
0: que és,
1: sí.
0: Bé, té un editor a Mallorca que tot allò que li pot publicar... Ell creu molt i es ve que té una poesia molt particular i deliciosa a la vegada.
1: Sí, sí. I, bueno, el bistec aquest, Bistecs de Pantera, crec que és del 23, pot ser, i sé que ara n'acaba de publicar un també, en aquesta editorial que dius tu.
0: Mhm. I bé, i acabarem aquesta ronda de recomanacions amb un darrer títol i aquí ja agafam tota la galàxia sencera i veure què mos proposes.
1: Bé, com que hem ratllat de Pérec, recomanaré una novel·la seva que no és Sa vida instruccions d'ús. Recomanaré L'eclipsi, que en castellà es va traduir com El segrest i crec que l'original és La desaparició, en francès. No? Aquesta novel·la és una espècie de novel·la negra, que és molt original. És un joc. És història de dues desaparicions, no? La del protagonista i la d'una lletra, que... Bueno, te la no hauria de dir, però bueno, se surt per tot, no? Yes. Que en català ets... No, sí, en català ets la lletra A.
0: I en francès
1: ets la
0: S. És la vocal més comuna.
1: Més comuna, exacte. És a dir, que a la novel·la no trobarem cap paraula on hi hagi la lletra A en català, no? I és un llibre tan, tan, tan ben escrit que no te'n dones compte de que falten paraules que duen la lletra. És un llibre que reivindica aquest joc de la creació, perquè moltes vegades oblidem que crear és jugar.
0: Evidentment, tant en Joan Pons com en Antonina Canyelles com en Jos Peguer, autors totalment recomanables.
1: Mm-hmm.
0: I amb ells arribem al final d'aquest capítol de lectures retrobades. Esperam que almenys algun dels títols de què hem parlat avui, i especialment La mà tancada, hagin despertat la curiositat dels oients del podcast i que tant de bo acabin incorporats a la llista de llibres per llegir o rellegir. Moltes gràcies, Txec, per acceptar de participar en el programa. Ha estat un plaer venir a teva per parlar d'aquesta novel·la, tan ben parida que...
2: Abans de ser-hi, ara.
1: No, moltes gràcies a tu, Isma.
0: I moltes gràcies als nostres oients per la seva atenció. Ens retrobarem en una nova entrega de Lectures Retrobades aquí a Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Salut!

0: Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.
1: Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

mirada perversa que arrela els meus pits. Ulls nus pos davant sa terra humida. Te deman, desig dels meus sentits, sa passió de sa flor no esmortida. Per cada una de les nits que amb esponzells somies. Enfront ses teves expressions tristes, te cauen ses fues a un compàs lent, dibuixant tones poc furioses, sense trencat soroll desvent. Culpable em sent dels teus neguits, o trist, estimat meu. Una remor suau i dolça va de llevant a ponent, abraçada a sa més gran estrella. Què serà si no es cant d'aquest cor batent, que desitges escoltar a cau d'orella? L'aroma que quan avances es dibuixa tanca les portes a tots els mals vents. L'erotisme que el teu pètal desprèn fa de l'encís l'olor més palpable, deixant enrere l'estim no viable, esperant per trobar el que no volem. Però t'ensumaré tant de lluny com siguis, buscant només l'amor etern.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.
2: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
3: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Esmorzar al Tiffany's, o també Esmorzar a Can Tiffany's, és el títol en català de la novel·la Breakfast at Tiffany's, de Truman Capote. En castellà, la coneixem més, segur que vos sona, és Desayuno con Diamantes, i per molta gent el referent immediat és sobretot la pel·lícula de 1961 protagonitzada per Audrey Hepburn, la meravellosa Audrey Hepburn. La veritat és que llegit avui, Esmorzar al Tiffany's és un llibre molt manco glamurós del que mos ha fet creure el cinema. Naholi, la protagonista, és no només encantadora i excèntrica. A la novel·la sobretot es veu com és una dona fràgil, és una dona complicada, amb problemes, una dona trista, que viu en molta precarietat material i també emocional. És un personatge que no acaba d'encaixar per un món i potser per això avui continua sent modern i mos pot atreure. El que m'interessa especialment del llibre és aquesta sensació de no pertany a cap banda, com a desarrelament, de gent que sobreviu gràcies a una identitat mig inventada. Capote escriu amb una prosa aparentment lleugera, molt neta, m'agrada bastant, la veritat, però en el darrere hi ha una mirada... es nota que curtida, amarga, sobre l'amor, la solitud i la idea d'èxit. També és un text bastant marcat pel seu temps, però llegir-lo avui mos permet veure aquelles coses que s'insinuen i no es diuen. Els límits morals de l'època, etc. I en aquest sentit crec que funciona molt bé com a contrapunt de la pel·lícula, que realment va suavitzar tot allò que en la novel·la era més incòmode. En català, Esmorzar al Tiffany's s'ha reeditat fa poc a Grup 62, en una edició de butxaca amb traducció de Ferran Ràfols, i és una edició que es llegeix amb molta fluïdesa.

0: Bé, Carles, repassant el currículum, veiem que només has publicat poesia.
1: De moment.
0: Sí, de moment. Ja és interessant. Per què aquest gènere?
1: Probablement perquè de molt petit, de sempre, jo, bueno, sempre, tal vegades massa temps, però des de molt petit veig que hi ha moments a la meva vida on i tinc una mirada que és poètica. I a mesura que vaig anar aprenent què era la poesia, escola, institut, sempre m'hi he anat retrobant, sempre l'he anat cercant. Jo record moments polits a les biblioteques on tal vegada jo havia anat a cercar un llibre, una novel·la, i passar davant la secció de poesia i dir, van callar. I no només, sinó vivint, també moments d'encandilament, d'observació, de contemplació, de sa natura, de sa vida, de coses que anaven passant, jo hi trobava en sa poesia una manera de dir-les, de relligar-m'hi, per dir-ho de qualque manera, de connectar amb aquella part d'un jo que no es manifestava de manera explícita en el meu dia a dia. I la meva eclosió literària, com has dit, jo no la vaig viure tampoc així. Sí, a nivell de publicació i de feina editorial, és evident, però jo sempre m'he considerat vinculat amb una mirada poètica des d'una naturalitat molt, molt senzilla, sense més.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: Benvinguts, amics, amigues, benvinguts a un nou espai de Sa Gramola. A on, en aquest programa, escoltarem cançons que fan referència a fets històrics. Alguns músics han fet cançons que xerren de fragments de la nostra història. Penseu que el que diuen a la cançó deu ser cert o han emprat la seva imaginació. Avui en descobrirem detalls i curiositats. Ara veurem si els músics menorquins quedaran aprovats o si els haurem de suspendre en la signatura d'història.
1: 1956, m'has fet una grossa nevada.
2: Sa Gramola, on en Pep Cardona ens segueix descobrint tota sa música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

0: I de la Uella, benvinguts a Maquetes, a Radio Far, en el programa de música guapa de Radio Far. Benvingut Martí, benvingut Sergio, què tal?
1: Molt bé, molt bé. Tot bé, Pedro?
0: Bé, beníssim, ha sortit bé ara. Res, un grup nou, un grup de gent molt, molt jove, que estàs fent coses i que m'agrada, bueno, fa temps que mos coneixem amb en Martí fa dies i fa ganes que fóssiu aquí i que xerréssiu un poc de la vostra trajectòria. Antes de començar, potser m'agrada, Martí, tu ets el cantant.
1: Sí.
0: I en Sergio és
2: bateria.
0: És bateria, olé, fantàstic. Com, no sé, sempre demano aquesta pregunta és la primera per arrencar l'entrevista. En quin moment, o com sabeu que la música vos agrada? Que ja teniu aquell moment que dius, escoltes una cançó i dius, això m'agrada o no sé què, o vull que sigui un poc més que un hobby, o no, és una cosa que ha vingut naturalment. Teniu música a casa, vull dir, sou de família musical, o rotllo d'aquest?
1: Bueno, jo personalment, sí, des de sempre la família, sempre la música ha format part de la nostra família. Ma mare ens ha guitarra, sempre tret la guitarra a l'hora de fer dinars familiars i coses. Sempre hi ha un músic entre nosaltres i sí, a poc cada un pues, ha anat tenint com el seu estil i si hi ha rock també, de part de mon pare també sempre està molt present. I bueno, això. Tu, Sergio?
2: Bé, jo que la meva família no toca instruments, però jo des de petit me vaig apuntar a classes i me vaig obsessionar a la bateria.
0: A bateria? A Bondemó?
2: Vaig a Sant Lluís.
0: A Sant Lluís.
2: Amb en Moi.
0: Amb en Moi? Bon profe. Joder.
2: I bé, fins aquí he arribat.
0: Fantàstic. Sí, perquè jo tenia més sort que jo, perquè jo a canvi tampoc no hi ha... Ni s'agrava la música especialment, ni eren músics ningú. Però bueno, tornant a vosaltres, com muntàveu aquest grup? Supos que sou col·legues de l'institut, com comença?
1: Sí,
0: la Uella,
1: sí,
0: supos
1: sí.
0: Que és el vostre primer projecte, perquè sou menors d'edat, com et xerrava antes de començar.
1: Sí, sí, sí.
0: Conta'm com neix un poc la idea aquesta.
1: Bueno, això va començar un poc després de la pandèmia.
0: Uh-huh.
1: Jo... vaig començar a interessar per la música, entrant a les 12-13 anys, pues, vaig començar que m'agradessin grups. Abans, sí, la música sempre havia format part de la meva vida, però tampoc li donava molta importància.
0: Toques qualque instrument, tu?
1: Jo sense guitarra.
0: Guitarra, vale.
1: I, bueno, soc vocalista.
0: Mm-hmm.
1: I te podria dir que el grup va començar amb una pel·li.
3: Maquetes, de Pedro S. Tuamala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

de fotis gegants, espars punyals. Ho he provat tot, resultats fatals. Vagi estressat, pur camuflatge, som part de

El meu art és una ficció real. No és la meva vida, però tampoc és mentida. Benvingudes i benvinguts. Hola a tothom. Les persones som narradors per excel·lència. Us encanta explicar històries, generalment, provenients de la nostra memòria, dels nostres records. Però podem estar segurs que el que explicam és exactament el que va passar? Podem estar segurs que nosaltres vam ser els protagonistes d'aquella història que rememoram? Podem estar segurs que va passar a tal poble, a tal carrer, a tal casa, amb tals persones? Vam dir el que vam dir? O van ser unes altres paraules? A no ser que tinguis una memòria eidètica, la nostra memòria serà sempre selectiva i plena de dubtes. Uns dubtes, uns buits, que simplement omplirem i anirem reinventant pels segles dels segles. Amén. Obrim el programa d'avui amb aquesta cita de l'artista, fotògrafa, escriptora i realitzadora francesa Sophie Cal, per ratllar un poc d'autoficció amb Ses fietes prodigi, de na Sabina Urraca. Jo som en Xec Pons i això és Biblioteca Prodigi.

0: I començam triant aquesta Lo quiero todo, de La Sodio, del seu àlbum Autoficción. Per enllaçar amb aquesta cita del pròleg de la novel·la, de la novel·lista suïssa Fleur Jaegi, perdó per la pronunciació, que diu Buscava la soledat i tal vegada l'absolut, però envejava el món. Una cita que, com diu aquest pròleg, podríem marcar aquestes fietes prodigi. Perquè com el Lots, ho volem tot. Ho volem descobrir tot. Si més no, descobrir què hi ha de real en nosaltres. Lo que és real és tot. Per ja d'adults, descobrir enyorant aquests al·lots, perquè hem crescut sense que les incerteses s'arribin a resoldre.
1: Punky Brewster.
2: Maybe the world is blind or just a little unkind. Don't know.
0: A ses fietes prodigi, seguim a una escriptora que es reclou voluntàriament en una casa aïllada de tot i de tots, enmig d'un bosc fora de la vista del món, per escriure un llibre. Una reclusió enllaçada amb vivències i emocions passades. Un viatge en el temps a totes les edats d'aquesta dona, per ajudar-la a comprendre com arribam a configurar la identitat de qui som en el nostre present imperfecte i en molts moments asfixiant. La història del passat d'una lota que intenta ser millor. Una lota prodigi, com ho van ser tots, però que és tot lo contrari, com ho van ser tots. Una lota reclosa dins el seu cap. Experiències que apareixen com a petites descàrregues elèctriques en el cervell. La memòria, i com a records que són, apareixen d'una manera inconexa, no lineal, desordenada i fragmentada, estructura sense estructura. Però de debat temps passats van ser millors? Va ser la nostra infantesa tan idíl·lica com la imaginam? El nostre particular jardí de l'Eden?
3: Envoltada d'un misteri és un gran secret.

les coses precioses ara ens podrem... A la novel·la trobem passatges foscos d'aquesta infantesa. Una acumulació de relacions retorçades, de parentesc, de narracions que semblen no anar enlloc. Una sensació de confusió constant durant tota la novel·la, però és que el personatge no sap a on va. I també, quan recordes una cosa, qualsevol cosa, com és que ho recordes? Successos tenebrosos, obscurs, incòmodes, que rompen en sa visió idealitzada de sa infantesa com a etapa feliç. Uns fets i uns pensaments que se te fan impossible creure que es van protagonitzar i pensar, i que com a adults volem negar i arrabassar del nostre imaginari infantil. Un passat amb un sac de regals ple de dubtes que carregam fins al present. D'una forma més neta i no tan confusa, sí, però igualment, sense saber-ne la solució.

respecte a aquesta incomoditat abans esmentada i també sobre aquestes relacions atrofiades, el llibre li dona un gir en el mite de Lolita. És a dir, aquesta loteta del passat s'enamora d'un adult, no de manera platònica, sinó sexualment, amb un desig ardent. Una relació explicada amb molta cruesa i veracitat, protagonitzant qualcunes de les escenes més escatològiques de la novel·la. I vet aquí la reflexió del dia. Si hagués estat a l'inrevés, un jovenet que s'enamora d'una dona madura, com el graduat, existiria aquesta incomoditat?

0: I com s'expliquen aquestes anècdotes atípiques, tan íntimes, tan quotidianes, tan naturals, que amb la seva lectura provoquen més d'un moment de posar-nos vermells, indignació i negació. Aquesta Calgary 88 d'Antònia Font en pot ser una pista. A part de trobar múltiples referències a la cultura pop dels 80, trobam a la gimnasta Nadia Comaneci, a la Drew Barrymore d'ET, a Punky Brewster, etc. La novel·la veu de lo personal. És a dir, estem ratllant d'una autoficció. Camp en el que na Sabina n'és una mestra. De fet, imparteix varis tallers sobre autoficció. I aquí citaré en el crític literari i novel·lista francès Serge Dubrovsky, pare d'aquest neologisme, qui diu: si intent rememorar-me, m'invent. Som un ser fictici. Una vida a falta de poder, la podem reinventar. Reinventar la nostra vida, la nostra realitat, amb la paraula. Una paraula que es busca i que busca, que s'obre en els espais interiors de retrospecció i reflexió, que dubta, que tremola, que es pensa. Perquè l'escriptura fa en fora el que és real, l'espanta, la convoca per trair-la. L'escriptura com a acte de traïció a la realitat.
1: Diga, has conectado con el invierno de nuestra desventura.
2: Estoy haciendo un documental sobre mis amigos, aunque en realidad se trata de cómo la gente intenta buscar su propia identidad sin tener héroes ni modelos en los que inspirarse.
3: Tus amigos son los idóneos para eso.
2: Si por fin hemos podido conseguir dos mujeres para el Tribunal Supremo, creo que podremos conseguir una para ti. He perdido el empleo.
4: Búscate un empleo en la hamburguesería.
2: Pero si saqué la nota más alta de mi promoción.
5: No tienes por qué poner eso en tu currículum.
0: La realitat que mos envolta en aquestes fietes prodigi és d'una intimitat tan intensa i despoada que assoleix tintatges quasi macabres i tocs de conte gòtic, barrejat amb qualcunes dosis d'humor. Això sempre està bé. Escrita sense mitges tintes, sense callar-se res, de forma descarnada, sense demanar perdó. Directa, crua, sense embuts. Accions mal vistes, cops enfurismats, desig abrupte i estrany, mals sentiments, errors, discursos que no s'haurien d'haver dit. Carn i entranyes, escatologia i ànima, confusió i perdició. Però com diu una Sabina, som en lo dolent i en lo bo, una suma de petits moments que tal vegada no vam valorar en el seu moment i que, vist en perspectiva, mos ajuden a saber quins són els nostres dubtes.
6: Qué salida hace medio giro, media pirueta y luego mortal. Ya increíble. Es rizar el rizo, señores. Fantástica Nadia Comaneci, superándose a ella misma. Y ahora esperamos con expectación y el primer 10 ha salido. 10 para Nadia Comaneci, gran triunfadora en barras paralelas, mientras las gimnastas pasan al siguiente aparato, que será la barra de equilibrio. 1, 2, 3, 4.
0: I com és compartir aquestes pors tan obscures de forma tan real? Perquè aquest exercici d'autoconeixement, de recerca de l'identitat introspectiva i iniciàtica, la forma en què mos enfrontam a aquestes experiències que mos bloquegen o mos impulsen, mos fan créixer com a persones o mos enfonsaran en un estat de perpètu desconsol. Una forma de deixar enrere moltes coses de la infantesa i adolescència. I encara que no haguem resolt aquests dubtes i pors, poder així entrar amb més claretat a la maduresa. Però bé, s'ha de tenir en compte que de vegades no sabem fer les coses d'una manera millor.

0: meat. Sweet.
1: En definitiva, una novel·la sincera, sense pèls a la llengua, puixant, divertida, autèntica, sexual, onírica, irreverent, provocadora i valenta. Valentia. Valentia en el que s'escriu. Com ha de ser tothom que es dedica a la creació.

I fins aquí el programa d'avui, que connecta amb el següent per temàtica, aquest viatge iniciàtic, i per coses que ja revelarem la setmana que ve. Si voleu saber més d'aquesta autora, podeu visitar la seva pàgina sabinaurraca.com, on podreu llegir diversos articles, molts d'ells molt divertits. I també podeu recuperar l'entrevista que li va fer na Marina Aiger en el podcast Residents. Deim adeu amb una de les referències de la nostra cultura pop dels anys 80, amb aquesta Abracadabra d'Alaska. I recordam les paraules de Sòcrates: coneix-te a tu mateix. Així que me'n vaig escriure qualque poema dels meus per conèixer-me jo mateix. I ja que estem prop de Reis i si no teniu res per regalar, penseu en llibres. Però abans de les moltes gràcies, no volem acomiadar-nos sense dir unes paraules a en Joan Didion. Tia, ets eterna. I ara sí, moltes gràcies per escoltar-nos i fins a pròxima.

0: Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.
1: Deixa'm s'estiu i no deixa'm sa mala vida. Tocam ciutat per es moreno, no s'esborra. Cada dia més rebel se sap m'apull i corre. Cantaria tot es dia mentre es balla cop de porra. Les teus poses cor me forren. Veiem birra per l'eixample, que amb es fred encara aguanta. Sé que mirar-me t'encanta. Sé que encara me mires, encara de cara.

0: força d'un cap de fibló.
1: Acabam d'escoltar un tema del disc de Ses Vícies de Montgofre, Producte de la Terra, publicat el 2026.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala herba sempre creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

A continuació, una cançó d'Hereus de les Estrelles, del seu segon disc, Sabou d'Espoble, gravat el 2016.

0: Ok, per aquí estem amb connexió via telefònica amb Supergatos, amb Nadri i amb Pep. Hola, què tal? Me sentiu?
1: Sí, sí.
2: Hola.
0: Fantàstic. Res, estic amb ells perquè ells estan residint a Barcelona, a Catalunya, es persona un grup amb gent menorquina. Amb Pep, si no m'equivoco, tu és de Ciutadella?
1: Sí.
0: I Nadri, també, o d'on ets tu?
1: No, jo soc de Barcelona.
0: Va, de Barcelona, ok. Per tenir-ho una mica situat. Res, abans de començar, sempre m'agrada de benedir els convidats en aquest podcast. Pues, com començau amb la música? Quant és aquell moment que deies, ostres, jo m'agrada això, això és un poc més que un hobby, jo l'únic que fes agafar una guitarra i començar a tocar, no sé si tenen un moment així peliculero o si és una cosa que va passant així gradualment.
1: Ho repetiré una altra vegada. Gràcies, Pedro, per convidar-nos en el podcast.
0: Quasi tot de rècord antes.
1: Perquè vull que quedi gravat que totes aquestes coses que la gent se pugui interessar per el que feim, pues és una de les coses que ens ajuda a seguir. I, bueno, l'ho dit, que moltes gràcies. I sí, jo en particular sí que tinc un moment que me'n record que em va fer el canvi de xip al cap, i és que estava dins el cotxe amb un amic, me pensé que tenia 11 o 12 anys, i tenia la ràdio posada i va sonar, no sé si Back in Black, la CDC o Highway to Hell, però és un tema de CDC. I vaig dir, tu, què és això, saps? Això m'encanta, perquè a casa meva sempre escoltaven com a més òpera, sarsuela, no sé, Antonio Machín, Jorge Negrete, coses d'aquestes, saps?
0: No és el mateix.
1: I vaig sentir el tema de la CDC i allà va ser quan vaig començar a interessar per rock, vaig començar a escarbar un poc i pues, vaig conèixer tots els grans.
0: I vas començar
1: sobretot
0: a tocar...
1: Digues,
0: perdona.
1: Bon, i vaig començar a CDC i no m'he mogut d'aquella època, bàsicament. Vull dir, vaig quedar en els clàssics dels late 60s i... 70s, i ara començo un poc amb el hard rock, glam rock dels 80.
3: Maquetes, de Pedro S. Tuamala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
2: Lector o lectora de Radio Far, a què esperes per començar un llibre? Esmorzar al Tiffany's, o també Esmorzar a Can Tiffany's, és el títol en català de la novel·la Breakfast at Tiffany's, de Truman Capote. En castellà, la coneixem més, segur que vos sona, és Desayuno con Diamantes, i per molta gent el referent immediat és sobretot la pel·lícula de 1961 protagonitzada per Audrey Hepburn, la meravellosa Audrey Hepburn. La veritat és que llegit avui, Esmorzar al Tiffany's és un llibre molt manco glamurós del que mos ha fet creure el cinema. Na Holly, la protagonista, és no només encantadora i excèntrica. A la novel·la sobretot es veu com és una dona fràgil, és una dona complicada, amb problemes, una dona trista, que viu en molta precarietat material i també emocional. És un personatge que no acaba d'encaixar per un món i pot ser per això avui continua sent modern i mos pot atreure. El que m'interessa especialment del llibre és aquesta sensació de no pertany a cap banda, com a desarrelament, de gent que sobreviu gràcies a una identitat mig inventada. Capote escriu amb una prosa aparentment lleugera, molt neta, m'agrada bastant, la veritat, però en el darrere hi ha una mirada... es nota que curtida, amarga, sobre l'amor, la solitud i la idea d'èxit. També és un text bastant marcat pel seu temps, però llegir-lo avui mos permet veure aquelles coses que s'insinuen i no es diuen. Els límits morals de l'època, etc. I en aquest sentit crec que funciona molt bé com a contrapunt de la pel·lícula, que realment va suavitzar tot allò que en la novel·la era més incòmode. En català, Esmorzar al Tiffany's s'ha reeditat fa poc al Grup 62, en una edició de butxaca amb traducció de Ferran Ràfols, i és una edició que es llegeix amb molta fluïdesa.

0: Bé, Carles, repassant el currículum, veiem que només has publicat poesia.
1: De moment.
0: Sí, de moment. Ja és interessant. Per què aquest gènere?
1: Probablement perquè de molt petit, de sempre, jo, bueno, sempre, tal vegada és massa temps, però des de molt petit veig que hi ha moments a la meva vida on i tinc una mirada que és poètica. I a mesura que vaig anar aprenent què era la poesia, escola, institut, sempre m'hi he anat retrobant, sempre l'he anat cercant. Jo record moments polits a les biblioteques on tal vegada jo havia anat a cercar un llibre, una novel·la, i passar davant la secció de poesia i dir, van callar. I no només, sinó vivint, també moments d'encandilament, d'observació, de contemplació de sa natura, de sa vida, de coses que anaven passant, doncs jo hi trobava en sa poesia una manera de dir-les, de relligar-m'hi, per dir-ho de qualque manera, de connectar amb aquella part d'un jo que no es manifestava de manera explícita en el meu dia a dia. I la meva eclosió literària, com has dit, jo no la vaig viure tampoc així. Sí, a nivell de publicació i de feina editorial, és evident, però jo sempre m'he considerat vinculat amb una mirada poètica des d'una naturalitat molt, molt senzilla, sense més.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.